0: ICAT celebra 20 anys d'història.
1: 20 anys descobrint nous grups.
2: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
3: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
4: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
5: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
6: I això és només l'inici.
7: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
8: Que aquest any també en fa 10.
9: Doble celebració.
10: Doble festa.
11: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
12: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: ICAT Weekend.

Comença la nova edició del concurs Sona Nou per artistes emergents de la música en català. Si voleu donar sortida a la vostra música original, gravar un disc, rodar un videoclip o actuar als millors festivals i sales de Catalunya, ja us podeu apuntar al Sona Nou, organitzat per 3CAT i Enderrock. Inscripcions obertes fins al 3 de maig a sonanou.cat. Sona Nou, 26 anys descobrint els nous valors de l'escena musical catalana.

0: Coltes i Cat.
1: Catriel i Paco Amoroso!

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és...

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.

0: Hi ha silencis que fan més valent.
1: ICAT Weekend.

0: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
1: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
0: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
1: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
2: Una mirada diferent als videojocs.
3: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Here's to many more exciting adventures.
5: Em dic Salvatore Marino.
6: You and me are the best.
7: Mama, m'encanta,
3: passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
3: Linkat.
2: Linkat.
3: El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
9: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
3: Linkat. ICAT. ICAT.
2: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
10: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
2: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
11: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
2: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
12: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
2: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana sessió de ritmes greixosos per consumir a mitjanit. Rhythm and blues, soul i funk sense ganes de fer pensar, amb els peus a terra i sense coartada intel·lectual. Gaudirem d'artistes amb vocació hedonista, perles del blues contemporani, perles del rocksteady i singles de col·leccionista.
2: Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit, a ICAT.
3: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
0: Escoltes ICAT.

pot a pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en altres també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals.

0: 112, la millor resposta.
1: Va tot bé?
2: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
1: Això és violència masclista.
3: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900 900 120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
5: Al maig, el Cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
6: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly i Zaya, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
7: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.

0: mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum, ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé, és que no sé, tio.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana sessió de ritmes greixosos per consumir a mitjanit. Rhythm and blues, soul i funk sense ganes de fer pensar, amb els peus a terra i sense coartada intel·lectual. Gaudirem d'artistes amb vocació hedonista, perles del blues contemporani, perles del rocksteady i singles de col·leccionista.
2: Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit, a ICAT.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el Foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
0: Escoltes ICAT.

0: KitKat celebra 20 anys d'història.
1: 20 anys descobrint nous grups.
2: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
3: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
4: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
5: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
6: I això és només l'inici.
7: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
8: Que aquest any també en fa 10.
9: Doble celebració.
10: Doble festa.
11: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
12: 20 anys d'història.
13: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
14: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICATmans, amb Quim Rullan.
15: Bon dia i bona hora, són les 9 d'aquest matí de diumenge. Aquest és l'ICATmans, el programa de les músiques d'arrel, dedicat amb tot el folk, el world i molta música d'arrel. Avui ens visita una de les bandes més incombustibles de l'escena catalana. Són els Pony Pissador, després de girar per Austràlia, de presentar nou treball i continuar fent bullir l'olla amb el seu univers propi. Venen ara a l'estudi amb l'agenda més plena que mai. A més, parlarem llarg i estès de tot això i del que vindrà. També posarem el focus amb la Coixinera, la companyia de saraus de Mataró, al Maresme, que són les portes de publicar nou disc, però amb un pas previ que passa per fer-se realitat a través de la campanya de micromecenatge que tenen en dansa. I a més, també mirarem cap al futur immediat. Setmana que ve, FIM a Vilaseca, el festival de música emergent i familiar d'aquesta població del tarragonès. Repassarem alguns dels concerts i propostes que s'hi presentaran. Tot plegat amb agenda de concerts, com sempre, molt de folk, molt de wall i molt d'arrel. Amb qui us parla, Quim Rullan i Valls, amb la Mònica Muñoz i Montsalve a la producció i la Rosa Silluer al muntatge musical, amb en Dani Jiménez als estudis.
14: I ICATmans, amb Quim Rullan.
15: Som-hi! I començarem amb Guillem Roma, que acaba de presentar disc Ritual d'Expropiació. Aquesta és una nova etapa en la seva carrera, amb una sonoritat més electrònica i moderna, allunyant-se de l'estil anterior, però mantenint la seva essència poètica. M'encantaria.
16: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: M'encantaria. Guillem Roma, des del ritual d'expropiació amb Mishima. Avui els podreu sentir a Badalona a partir de les 6 de la tarda.
1: La revolució del folk cada diumenge a les 9 a ICAT. ICAT Mans, amb Quim Rutllant.
0: I seguirem, avui posem el focus en una de les cites més delicades i singulars del calendari, l'Encanta de Roda de Ter, a Osona. Aquest 2026 se celebrarà a partir del dia 6 i fins al dia 10 de maig, és a dir, aquesta propera setmana que entrem. Una proposta de petit format centrada en músiques d'autor i en els directes de proximitat, en espais que conviden a l'escolta, evidentment. En el cartell d'enguany, noms com la Maria, Ferran Ubiols, Abril, Sara, Zozaia o bé Miquel Serra, entre alguns dels que hi hauran, així com l'Ara o gavina.mp3. Una programació que combina veus consolidades i noves propostes. I com dèiem, dimecres obre el festival Encanta't de Roda, la Maria. Mont Balatori.

0: Galàctic, i és que dissabte que ve seran a Llagostera, al Gironès, també juntament a l'escenari que compartiran amb Alosa i Remei de Calafresca, entre d'altres, un festival que porta per nom Espurnes, que arriba aquest any a la seva edició més extensa i comunitària amb aquesta jornada central del proper dissabte al Parc de l'Estació de Llagostera i una vintena d'activitats.
1: Folk, World i Arrel amb accent català. Cada diumenge a ICAT.
0: I avui, a l'ICAT Mans, us volem parlar del poni.

0: Batú a l'Olla és el nom del nou treball d'aquesta banda que porta per nom Pony Pissador i que està pensada, en aquest cas, per al Pony Menut, la proposta familiar de la formació. Batú a l'Olla, com tots els seus treballs, és una proposta de cançons amb moltes capes, molt polièdric. Miquel Pérez, Guillem Codern, bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Abans de parlar del disc en si, m'agradaria fer uns quants xecs de coses que han passat d'un any cap aquí.
1: Perquè,
0: clar, sou, diguem-ne, 360. Com que passen moltes coses de xarxes, de no xarxes, d'anades amunt i avall, val la pena posar-nos al dia. Darrer àlbum de l'Astèrix, unes quantes vinyetes que fan referència als Pony Pissador. En vam parlar en un moment amb Miquel, ens va enviar un missatge i dèieu, ostres, és un filó, és una línia que ens agradaria aprofitar. Recordem que era l'Astèrix a Lusitània, la traducció en català, esclar.
1: Correcte. Vam tenir la sort de parlar amb el traductor, de qui va ser la idea, per poder-li agrair, i que per nosaltres també va ser un honor, perquè no... crec que tots cinc hem sigut lectors de tots els volums d'Astèrix i Obèlix, i poder formar part del lore, com diríem, doncs per nosaltres ha sigut tot un honor.
0: Pues a sorprendre o no?
3: Sí, sí.
1: Sí, tant.
3: No sabíem res. No sabíem res. De cop ens va arribar un missatge, va ser tu, què és això? Va ser, bueno... És que és preocupant, perquè més amunt que això ja no podem arribar.
1: No, no. Ha sigut tocar un sostre.
0: Ara ja em puc morir.
3: Exacte, una mica sí, una mica sí.
0: Escolta'm, fa un any denunciava uns plagis per part dels Old Time Sailors, no només el fet de plagiar, que, bueno, podria ser fins i tot de llegir com a homenatge, sinó de dir, al ser en aquests escenaris ells, no podem ser-hi nosaltres. Com està aquest tema? Com ha acabat tot plegat?
1: Doncs aquesta persona, a part de les acusacions que teníem nosaltres sobre plagis, hi havia, diguem-ne, el líder de la banda acumulava moltes altres acusacions, més d'una naturalesa de com esclavisme del segle XXI, abús als treballadors, tràfic de com diguem-ne, de treballadors amunt i avall. I llavors, pel que sabem ara mateix, aquesta persona ja no és al Regne Unit i se l'està buscant com internacionalment, i a partir d'aquí ja no sabem res més. Vull dir que la cosa potser no ha acabat, però la nostra denúncia pública la va rebre tothom que l'havia de rebre, i per nosaltres és un tema que està més aviat tancat.
0: Heu rebut inputs des de festivals en els quals ells estaven convidats o així?
3: Sí, l'any passat parell ens van, diguem, reprogramar, i ens van programar nosaltres en lloc d'ells. Va ser festivals guapíssims, per cert. Mm-hmm. O sigui, va ser una sorpresa i una gran cosa. Però no ha tingut molt més impacte que això, eh? Vull dir, però es va fer conegut el cas, arrel d'això els va sortir a ells tot, els va esclatar el cas del grup amb aquestes denúncies que diu el Miquel, i a partir d'aquí, doncs, ja...
0: Ja està. Doncs, un any després, podem parlar de que va valdre la pena aquella denúncia, ni que fos a xarxes, i ara, de fet, acabeu d'arribar, ja que parlàvem de viatges i de concerts internacionals, fa unes setmanes, d'Austràlia, en el qual hi ha hagut escenaris de fins a 10.000 persones veient-vos, i sí, que han acabat ballant les vostres cançons i les vostres coreografies.
3: Sí.
0: Com
3: jo
0: es viu això?
3: Estic supercontent. O sigui, nosaltres ja és el segon cop que anem a Austràlia, i la part d'aquesta internacional és una pota forta del grup, que fa anys que girem amunt i avall, llavors és, diem que ja està normalitzat, però sí que és veritat que amb els anys, una cosa que celebro en especial és que nosaltres vam accedir al món internacional fent 60s, cançons, diguem, marineres angleses, i fèiem un repertori, doncs, no sé, 50% cançons en anglès, 50% doncs, en català o instrumentals. I poc a poc amb els anys, doncs, la música que hem anat traient, cada cop hi ha més música en català, fins al punt de que ara mateix, excepte Limes Curvy, que és la segona mm-hmm. cançó, crec que no fem cap cançó en anglès del sí, nostre sí. repertori. T'ho estic dient de memòria, potser n'hi ha alguna, però em fa especial il·lusió poder fer-los ballar la polca d'Urs, la sardana que hem compost nosaltres a la Vila de Su, i que el concert no se'n ressenteixi. O sigui, que hem aconseguit construir un directe amb una música que és una barreja, ja saps que la nostra música es barreja d'aquí i allà, però que no depèn de l'idioma. I això és una cosa que, almenys a mi, m'està fent veure que hi ha una gran diferència en la manera de rebre la música allà, que és que allà estan molt oberts a qualsevol cosa, entenguin o no entenguin l'idioma. Si el concert funciona, funciona, i això crec que és un mèrit nostre d'haver construït un directe prou sòlid com per no dependre ni de l'idioma, ni del...
0: Fer ni de la música que
3: s'espera. No? Mm-hmm. Tu els dius, mira, farem una cançó sobre menhirs, que està en català, els ensenyes la dansa del menhir, que és una dansa que ens hem inventat, i la gent està tot bé. Llavors, ostres, aquesta sensació a mi, aquest tour, m'ha satisfet especialment per això.
0: Recordem que, de fet, els Ponis, la vostra idea original era fer un grup per viatjar. No, però era això.
1: Sí, sincerament era això. I en això s'ha convertit, així que això ha sigut objectiu assolit 100%.
3: Ho celebrem.
0: En tot cas, aquests concerts sí que és veritat que, pel que hem llegit i pel que ho expliqueu a les xarxes on sou més que actius i hiperactius, a mesura que anaven avançant els concerts, llocs on fèieu tres passis, doncs cada vegada hi havia més gent, perquè suposo que devia córrer el boca a orella, i per tant la sorpresa del públic devia ser assegurada en aquest cas.
1: Sí, a més jo recordo estar força més nerviós de l'habitual perquè l'escena folk, diguem-ne, és molt ampla i té com molts fronts diferents i moltes cares diferents. I normalment hem compartit escenari amb grups que potser eren molt importants però que no entraven tant dintre del que serien les playlists que escoltem en el cotxe quan anem d'una banda a l'altra. En canvi, en aquest últim cas, a l'últim festival d'Austràlia, sí que era el cas. Estàvem compartint espai amb grups que nosaltres hem apreciat molt i valorem molt tota l'estona, no? Llavors, aquí sí que hi havia un punt més de nervis perquè dius, hòstia, ara sí que estic com allà on volia estar i ara m'he posat nerviós, no? Això és un clàssic.
2: Ara no vull ser-hi, no?
1: Clar, clar.
3: Vam tocar després de Beoga, que és un grup que és molt referent per nosaltres, i després hi havia del públic els Windborne, que és un altre grup molt referent, i els anàvem mirant, rotllo, ho estem fent bé, sí, sí. Els anàvem com mirar d'aprovació, sí, sí.
1: Ens va tocar just després d'Elephant Sessions, que a més ho vam partir, llavors, sí, això va sumar una mica de nervis, però al final tot va anar bé.

0: Avui estem aquí per parlar d'aquest Batú a l'Olla, que és una mica el Pony Menut 2, o el 2.0.
1: Sí.
0: El Pony Menut neix, ara deu fer ja un parell d'anys, quan tots plegats comenceu a ser formatges, i el públic també, sobretot. I el que era un concert dels grans hits del Pony, no?, en aquell moment.
1: Sí, i a part era com també hi havia molt més dinamisme i no hi havia com les cançons empalmades 5 senceres, de manera que eren 20 minuts senceres. El Pony Menut sempre ha partit com de la base d'anar a poc, pam a pam, i que el públic familiar no s'estressi. I se'ns ha fet gran el Pony Menut, no?
2: Sí. Sí, abans era, ja nosaltres ho dèiem, era el Pony Barato, perquè fèiem les mateixes cançons, però sense contrabaix i bateria, i hi havia una mica aquesta voluntat de moure-ho en horari familiar. Mm-hmm. Tota aquella gent que volia venir, però que venir a les 12 de la nit no era una possibilitat. Llavors, ara el que hem fet amb aquesta nova, amb aquest nou disc i tot aquest nou espectacle és ficar-hi escenografia. Les cançons que toquem en un i les que toquem en un altre ja són diferents, perquè les del Batú a l'Olla estan totes al directe del Pony Menut, i el del Pony Gran ara mateix no ho tenim clar, però potser hi haurà una o dos, com a molt. I després hi ha una escenografia, hi ha una mica d'actuació, llavors hem intentat fer que el Pony Menut tingui una identitat una mica més pròpia.
0: A veure, és una proposta d'entreteniment pensada per canalla, públic de les 12 del migdia, no de les 12 de la nit, que això també és un gran canvi fins i tot per vosaltres, però que les cançons no deixen de tenir moltes capes.
1: És que tot plegat ha començat, primer de tot, que hi havia cançons que nosaltres no les havíem plantejat pel públic infantil, i tot i així han agradat a públic adult i a públic infantil també moltes d'elles. Llavors, això ja ha sigut una inspiració en el nostre propi repertori, de dir, aquesta és la línia que potser estaria bé seguir. I aquí s'hi sumen dues coses, una d'elles que ens avorrim amb molta facilitat si les cançons són molt planes i massa repetitives, i a nosaltres avorrir-nos ens agrada més aviat poc. I l'última cosa que et diria és que nosaltres, quan érem petits, la música que ens arribava a les orelles, que estava com pensada com a música infantil, normalment no ens cridava gaire l'atenció. Busca com un simplisme i un minimalisme que a la nostra orella doncs no li venia de gust, i vam arribar a la conclusió com a grup que si volíem fer música familiar no tenia per què deixar de ser una mica amb la complexitat harmònica i rítmica i aquestes coses que a nosaltres ens agraden tant.
0: Una complexitat que fins i tot heu hagut de fer tutorials a YouTube i a les xarxes per captar coses.
1: És correcte, és correcte.
2: De fet, per mi, en aquest sentit, la cançó del Xup Xup, que és una cançó que és com de jazz així antic, és la definició perfecta del que dius. Vull dir, són les cançons més difícils que tenim, més complexes que tenim, i teòricament és per canalla, no? Però si rasques, hi ha moltíssima xitxa musical i referències subtils estan allà.

0: és, té un punt de metacançó brutal, perquè expliqueu fins i tot i avanceu els girs musicals que hi han, cosa que pels que hem fet música quan érem petits, ostres, fins i tot...
1: Es pots enganxar una mica.
0: Sí. I això està bé. Aquesta cançó, aquesta xup-xup, és una de les que forma part d'aquest Batú a l'olla. N'hi ha d'altres, no les escoltarem totes, però sí espigolar-ne algunes. Atenció a la versió de Tot és part de ser un pirata, perquè, clar, la primera versió és del primer disc, del 2000, ho diré bé, 18, el Llars...
1: Però el 2016.
0: Llars i Trots. 2016.
1: 2016, sí.
0: Però realment... és que no té res, clar, allà era més vocal, era més un joc d'harmonies vocals.
1: Correcte, sí. Bàsicament la vam treure a capella, que és com l'havíem après nosaltres als festivals.
0: A capella i percussió, exacte.
1: Sí, exacte. La vam aprendre així, la vam fer així, perquè érem uns punquis, i de cop vam dir, tu, aquesta cançó funciona molt, i si no fem una versió instrumental, algú la farà abans que nosaltres. Ja la vam tornar a treure. I què passa? Que no la teníem treta cap disc físic. Llavors la gent venia al marxandatge després del concert, vull la cançó del pirata, i és com, no, només està a les xarxes, no està cap disc físic. Llavors l'hem tornat a posar aquí, perquè la gent se la pugui posar amb un disc.
2: Ei,

0: més temes. El principi d'Arquímedes, que fins i tot podria servir en algun moment en alguns professors per posar-la a classe.
1: Correcte. Aquest ja era la nostra intenció, 100%. De fet, les temàtiques de les que... Jo, això em queixava molt, les temàtiques de les que també es parla a les cançons infantils o familiars, diguem-ne, doncs hi ha molt de dies de la setmana, molt dels colors, molt dels números, i són coses molt importants, però a nosaltres sempre ens han interessat més els dinosaures, els núvols, o aquesta mena de coses, o el principi d'Arquímedes, no per dir-ho.

0: si estiguessin parlant de música tradicional o fins i tot de cant d'estil, podrien dir que és un cant de treball, no?
1: Sí.
0: Perquè els pirates traien aigua del...
2: Tal qual.
1: Ens
2: tal
1: hem
2: qual,
1: inspirat 100% en els 60s, no? O diguem-ne de l'esfera anglosaxona.
2: De fet, aquesta cançó originalment era un meme, era una broma que ens fèiem del rotllo. Ei, saps quin és el príncipe d'Arquímedes? Ar, jaja. No, anava a ser un vídeo per, de broma. I ens vam dir, tu, que està guapo. I vam començar a estirar el fil i va sortir una cançó. I com que hi ha un tipus de 60s, que són els pumping 60s, que és els que consistien en buidar l'aigua a bord, va ser, home, el principi d'Arquímedes, que parla d'empenyiment, dels cossos, amb suspensió a l'aigua, no sé què, vam dir, tu, doncs vam fer una cançó. I així doncs, la gent pot aprendre una mica de física amb el bon pisador.
1: Sempre està bé.
2: Sempre està bé.
0: Ara que ho dèieu, no?, que té un punt anglosaxó, segurament aquest disc és el menys cèltic dels que estaríem acostumats per part vostra.
1: Sí, 100%.
2: Zero voluntària. Vam anar fent cançons i quan ens vam adonar vam dir no hi ha ni, ni una melodia, no hi ha res que s'assembli a el que hem fet fins ara. Però
1: jo diria que ens ajuda, ens va molt a favor, perquè el directe està plantejat com des de que és un viatge en tren i el concepte de moure's d'un indret a l'altre amb la música. Llavors, que totes les cançons són indiferents, el toc celta ja el tenim igual, perquè hi ha cançons prèvies a Batuà l'Olla que acaben sonant al directe igual.
0: Clar.
1: I que el ventall de sonoritats que ens ha oferit Batuà l'Olla en el concert dona molta més sensació de viatge i de moure's d'un indret.

0: Has parlat del viatge en tren, hem parlat també de la paret de núvols, que són excepcionals. A mi m'agrada molt els tres, ho diré bé, tres tardígrads. Perquè és que, a més, no sé si s'havia utilitzat mai el iodel per fer una cançó de Bressol. Teniu algun referent?
1: No, no és veritat. No. Els valsos bluegrass moltes vegades incorporen frases així curtetes de iodel, però crec que mai van estar plantejades com a cançó de Bressol. Però a la meva orella arriben com a tal. Jo, si m'he de fer una migdiada d'aquestes de tornar en avió 54 hores des d'Austràlia, realment, per fer una becaina, va molt bé. I, bueno, vaig passar... Sí, però...

0: aprofitem per explicar una història que jo crec que és important, que és que aquí al Pony les cançons de Bressol són una mica meme, també, perquè una vegada vam anar a veure el Botifarra, el Pep Jiménez, i va dir, ara cantaré una cançó de Bressol que em va ensenyar no sé, la meva tieta o l'àvia del poble. I va començar a ser una guitarra molt, molt cuqui, i com el tio va fer...
1: fortíssim.
2: Amb el canó de veu que té el Botifarra.
0: Té un xorro de veu brutal. No, i el tema preciós, però sí, clar... Sí. El contrast entre cançó de Bressol i un tio que hi entra a l'orella ens va fer tanta gràcia que es va convertir en una mena de broma, allò, esclar. Ja des d'aquí vam perdre la por, ficant Yodel, per què no, saps?
1: No, no, i ben encaixat que hi és. Fa tot just un cap de setmana que vau tancar a la gira, però això no vol dir que no hi hagi més batues l'olla pel país, no?
2: No. Ui, no, en queden uns quants, sí.
0: Quants, sí, sí, sí, tenim l'any prou ple. També és que anem molt fora, però sí que hi ha concerts. Nosaltres puc dir de memòria ara mateix, però bueno...
1: De
0: la
1: fet,
0: web està.
1: De fet, exacte. De fet, aneu fora, aneu per Noruega, i vis aquest estiu. Uh-huh. No hi ha encara dos concerts penjats, però...
0: No, perquè és que no ens deixen.
2: No ens deixen.
0: No ens deixen, però jo t'ho puc dir així. Anem a Anglaterra, anem a Alemanya, a Bèlgica, França...
1: Ai, prou.
0: Sí, sí, anem molt fora, però és que...
1: Fora i dins, perquè aquí sabem dos quants concerts que teniu.
2: Clar, tot...
1: I escolta, us demanen el doblet, és a dir, me faràs a les 12 el menut i a les 12 el... Sí.
2: Ho hem fet sovint, si no m'equivoco, aquest any també...
0: Tenim un parell o tres.
1: Però sí. Són moltes hores.
2: Sí, però bé, també hi ha una part de les proves de so que ja les ven, ja les
1: això
2: tens
1: sí.
2: Com fetes, no? I sí, fas temps...
0: Bueno, per mi, doncs mira, que dius això de les hores, jo aprofito per posar de manifest que una cosa que, de la qual estem molt orgullosos és que si hem de passar moltes hores junts, seguim estant bé. Després sí. De tants anys ens ho seguim passant bé, la part humana funciona, i és una cosa que parlem molt de la música i és superimportant, però la majoria de projectes s'hi peten és per la part humana. Llavors nosaltres, tenir 12 hores junts, però ens traiem els instruments, ens fotem a tocar i anem avançant pel pròxim disc. Vull dir que,
2: sí.
0: Que parleu, no és un problema.
1: O parleu de núvols i comencem a dir com es diuen.
0: Ara.
2: Clar, reconèixer núvols, reconèixer ocells, és una cosa que estava molt a l'hora.
1: En fi, doncs estarem molt pendents de les gires d'aquest estiu, que segur que seran moltíssimes i arreu del país, no només aquí, sinó fora, us podrem trobar. Guillem Codet, Miquel Pérez, gràcies per venir a fer-nos els estudis d'ICAT. Molta sort, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: La paradeta dels núvols acabem d'escoltar des del batú a l'olla del Poni Pissador. Divendres que ve, per cert, seran a la FIM a Vilaseca, al Tarragonès.
1: Folk amb sintetitzador. Això és iCatmans. Això és iCat.
0: Més concerts per aquests dies, dijous, a les 9 del vespre. Joan Agumí amb les Boom Titi seran a Mataró, al casal de l'Aliança de la capital maresmenca, en el cicle de les nits de músiques tranquil·les, cada dijous al vespre, en un espai de Mataró. Una proposta singular de la capital del Maresme. Ara amb les Boom Titi, amb Gronxo.

0: Em gronxo des del Brutes i Trencades, les Boom Titi. Seran dijous que ve, com us hem dit, al casal de l'Aliança de Mataró a partir de les 9 del vespre.
1: Escoltes i cat.
0: Sou a l'ICAT Manso, ICAT, a tot el folk, el wall i l'arrel. Seguim ara anant cap a Vilaseca, on la setmana que ve, a partir de dijous, s'hi celebra la FIM, el Festival de Música Emergent i Familiar d'aquesta població tarragonès. I dijous, uns dels qui actuen seran Arar, amb Maria Cruz i Marina Tomàs. Penso en tot allò que no van fer.

0: Aquesta sonarà, que seran dijous a la FIM, a Vilaseca, al Tarragonès. I és que des de dijous i fins diumenge la ciutat es convertirà de nou en un dels epicentres de la música d'aquest país, amb la celebració de la FIM, aquesta fira de música emergent i familiar. Arriba la 22a edició i presenta 61 actuacions de 45 projectes musicals, amb més de 150 artistes repartits per diferents espais d'aquest municipi. Una programació que manté les seves marques d'identitat, amb 90% d'espectacles d'estrena o novetats. Martí Marfà és el director de la FIM.
1: L'objectiu de consolidar-se com a aparador d'aquests segments de l'escena i de ser una mica un referent de cara a l'escena del demà. Per això el lema d'enguany és Demà és ara, perquè d'alguna manera volem anticipar-nos tant en descobrir propostes artístiques que el dia de demà poden ser referents en l'escena, com els públics menuts, que seran també els públics del demà.
0: Aquest festival continua consolidant-se com un gran aparador de descoberta i de propostes que van des de les músiques urbanes fins al pop, el rock, la cançó d'autor i també la música d'arrel, i sobretot una aposta molt forta per la música familiar.
2: La FIM és una fira amb vocació de país i que dona servei a tot el sector professional de Catalunya, però que a més està arrelada al territori i que, per tant, treballa perquè hi hagi una bona representació de propostes de quilòmetre zero i alhora perquè aquestes propostes estiguin qualitativament a l'altura de la resta de propostes que tenim d'altres punts del territori.
3: Som la Coca-Cola, som el capità Poruc, i de timonet tenim a Pinxo Badecul.
0: Sota el lema Tot per descobrir, la fira, entre d'altres propostes, inclou formacions com Rigui per Xics, la Tresca i la Verdesca, i incursions en l'escena familiar com l'Ildami, Divines, Núria Andorrà o la Big Band de Granollers, així com també propostes pensades per a la primera infància, com concert o les músiques menudes. Entre les propostes d'animació també, com us hem dit, el Poni Pissador, així com Filomena o el grup Sardines en Llauna. I com dèiem, hi haurà la menuda presentant Madame Lumière, Llorona.

0: Llorona, amb la Manu, d'una de les formacions que serà la FIM en aquest festival de músiques emergents de Vilaseca, al Tarragonès, a partir del proper dimecres i fins diumenge.
1: Música d'arrel amb mirada contemporània. Això és Icatmans, amb Quim Rutllant.
0: I canviant de to i de tema, està a pocs dies d'acabar la campanya que tenen endegada la gent de La Coixinera, de Mataró, un disc que ha de sortir en breu i que pretén tenir aquest suport social que representa el micromecenatge. Dani Álvarez és del grup. Bon dia, Dani.
2: Bon dia.
0: Darrers dies per participar qui vulgui en aquesta campanya de micromecenatge. Per tirar endavant un nou treball de La Coixinera, quins són els eixos del treball que presentareu?
2: Bueno, l'eix central és el ball en català, per tant, els gèneres que en són propis, bueno, els gèneres de parella, els gèneres de grup, i també, doncs, hi ha una part molt important de materials que hem recuperat, que hem recuperat del cançoner de Pineda Sada Llorenç, a l'obra del cançoner popular del Dix Flavilaires. De fet, estem a punt de fer un disc monogràfic més endavant de tot el repertori d'en Borina, perquè tenim la Mazurca, que l'hem gravada, feia temps que li tenim ganes, i sortirà aquí, ja tindrem el Xotis, el Pas Doble, la Mazurca, per tant, d'en Borina podíem fer, i llavors hi ha una altra part que serien les cançons de Mataró, que també les hem gravat.
0: Per tant, material n'hi havia de sobres per fer aquest treball i 25 anys després de l'estrena del grup, amb una trajectòria, diguem-ne, que ha deixat elements ja que són imperdibles de la música d'arrel al nostre país.
2: Doncs gràcies per dir-ho. Nosaltres estem molt contents del que hem fet i sí, és veritat que hi ha moltes propostes que a nivell local o a nivell nacional doncs sí que han reeixit i s'han consolidat.
0: De fet, sortíeu d'alguna manera a la Fira Mediterrània l'any passat amb aquesta celebració dels 25 anys del Sarau, que era el primer treball. Era com una mena de reivindicar l'essència de La Coixinera més pura, no?
2: Sí, sí, la veritat és que sí. Nosaltres els 25 anys els celebrem en clau de futur, no en clau de passat. De fet, el disc es diu Quanta Ballera. Quanta ballera la que portem al darrere i quanta ballera que tenim encara per dir que portem a sobre.
0: En breu sortirà el treball, però ara qui vulgui participar-hi a través de la plataforma Barcami, doncs encara té 10 dies per poder-hi fer la col·laboració i rebre alguna d'aquestes moltes recompenses que hi ha penjades al web. Dani, gràcies per tenir la trucada al programa, que vagi molt bé. Estarem pendents del nou treball.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Mari Muntanya, la cuixinera des del Transformacions. Recordeu, per tant, darreres hores d'aquesta campanya de micromecenatge a través de Mercami per al proper disc de la cuixinera.
1: La revolució del folk cada diumenge a les 9 a ICAT. ICAT Mans, amb Quim Rutllant.
0: I encara en tens per més música aquí a l'ICAT Mans, a ICAT. Fins a les 10 del matí acompanyant-vos amb el millor del folk, el wall i l'arrel. El Diluvi actuarà dissabte que ve a Dénia, al Festival Trobades de la Marina Alta. Cantem per tu. Vas fent...

Són els Diluvi. Dissabte que ve els trobareu a Dènia. I així tanquem aquest Ticket Mans que us hem ofert avui diumenge a ICAT. I hem estat amb en Dani Jiménez, amb la Rosa Silloé, la Mònica Muñoz i servidor Quim Rutllant. Tornarem d'avui en 8, com sempre, amb tot el folk, el guai de l'arrel, aquí a ICAT. Marxarem amb Fetus, que dissabte que ve seran a l'Auditori de Girona presentant Romancer de Tartera.

0: i Cat Weekend.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: 012, la millor resposta.
1: Va tot bé?
2: És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
1: Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
2: Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
3: Ara l'hi dic.
0: Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat.
4: La Sala Beckett presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. Linkat. iCat. iCat.

0: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
1: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
2: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
3: És útil per informar-se i entretenir-se.
4: Per donar-nos veu.
5: Per descobrir un munt de continguts en digital.
6: El català, una llengua oberta al món.
0: Una llengua que obre portes.
6: Setmana de la Llengua a ICAT i 3CAT.
7: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
0: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
8: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
9: Com em diu?
10: Jo em dic Juliet.
11: D'on ets?
10: Jo sóc xinesa.
9: Jo sóc del Marroc.
0: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
12: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
13: Benvinguts a Català Fàcil.
0: Troba-ho al 3CAT Campus i a les xarxes socials.
6: Escoltes ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

0: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
1: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
0: Participa i fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
1: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
2: Una mirada diferent als videojocs.
3: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Here's to many more exciting adventures.
5: Em dic Salvatore Marino.
6: You and me, we're the best!
7: L'home m'encanta,
1: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
9: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: A ICAT.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana, sessió de ritmes greixosos per consumir a mitjanit. Rhythm and blues, soul i funk, sense ganes de fer pensar, amb els peus a terra i sense coartada intel·lectual. Gaudirem d'artistes amb vocació hedonista, perles del blues contemporani, perles del rocksteady i singles de col·leccionista.
2: Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit, a ICAT.
3: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
4: A cavall
5: ICAT celebra 20 anys d'història.
6: 20 anys descobrint nous grups.
7: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
8: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
9: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
10: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
11: I això és només l'inici.
12: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
13: Que aquest any també en fa 10.
14: Doble celebració.
15: Doble festa.
16: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
17: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
18: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Linkat.
5: Linkat.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
5: A ICAT.
4: A ICAT.
6: Amadíssims enemics...
7: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglas, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
5: Linkat.
4: Linkat. A ICAT.
5: A ICAT.
6: A cavall de
4: ICAT celebra 20 anys d'història.
8: 20 anys descobrint nous grups.
9: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
10: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
11: La gran corona.
12: Música i cultura per a tots els gustos.
13: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
14: I això és només l'inici.
15: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
16: Que aquest any també en fa 10.
17: Doble celebració.
18: Doble festa.
19: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.

0: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Polo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT. Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me, we're the best! Mama,
5: m'encanta, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
7: Mom, can you tell us a story? Yeah, something exciting. Please? Pretty please?
8: Yay! Who the fuck is this? Hit me on the gram at 6. Saying Jada Grace trying to diss?

0: Bona gent!
1: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
2: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
3: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
4: Aquesta setmana sessió de ritmes greixosos per consumir a mitjanit. Rhythm and blues, soul i funk sense ganes de fer pensar, amb els peus a terra i sense coartada intel·lectual. Gaudirem d'artistes amb vocació hedonista, perles del blues contemporani, perles del rocksteady i singles de col·leccionista.
5: Jazz Batussi amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
6: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. Linkat. Aicat. Aicat.

0: El Desconcert 2026 ja és aquí.
1: La boira m'entrava.
0: Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT. Comença la nova edició del concurs Sona Nou per artistes emergents de la música en català. Si voleu donar sortida a la vostra música original, gravar un disc, rodar un videoclip o actuar als millors festivals i sales de Catalunya, ja us podeu apuntar al Sona Nou, organitzat per 3CAT i Enderrock. Inscripcions obertes fins al 3 de maig a sonanou.cat. Sona Nou, 26 anys descobrint els nous valors de l'escena musical catalana.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: ICAT celebra 20 anys d'història.
1: 20 anys descobrint nous grups.
2: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
3: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
4: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
5: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
6: I això és només l'inici.
7: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
8: Que aquest any també en fa 10.
9: Doble celebració.
10: Doble festa.
11: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
12: 20 anys d'història.
13: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
14: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
15: Com et diu?
16: Jo em dic Juliet.
17: D'on ets?
16: Jo sóc xinesa.
18: Jo sóc del Marroc.
19: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
20: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
21: Benvinguts a Català Fàcil.
22: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
23: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
24: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
25: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
26: És útil per informar-se i entretenir-se.
27: Per donar-nos veu.
28: Per descobrir un munt de continguts en digital.
29: El català, una llengua oberta al món.
23: Una llengua que obre portes.
29: Setmana de la Llengua a ICAT i 3CAT. Dona.

0: El Desconcert 2026 ja és aquí.
1: La boira m'atrapa.
0: Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Polo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
2: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: Els likes són una mica guarros, són guarros.
4: I el fueguito és massa evident.
3: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
5: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
3: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
5: No el trobo divertit, un fueguito.
4: No és divertit, un fueguito.
3: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algú en parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
6: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
4: Home, i tant.
6: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
2: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Aurora. Descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
1: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Aquesta setmana, sessió de ritmes greixosos per consumir a mitjanit. Rhythm and blues, soul i funk, sense ganes de fer pensar, amb els peus a terra i sense coartada intel·lectual. Gaudirem d'artistes amb vocació hedonista. Perles del blues contemporani, perles del rocksteady i singles de col·leccionista.
0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit, a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: A ICAT.
0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
3: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
4: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: El Desconcert 2026 ja és aquí.
1: La boira m'atrapa.
0: Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana sessió de ritmes greixosos per consumir a mitjanit. Rhythm and blues, soul i funk sense ganes de fer pensar, amb els peus a terra i sense coartada intel·lectual. Gaudirem d'artistes amb vocació hedonista, perles del blues contemporani, perles del rocksteady i singles de col·leccionista.
2: Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit, a ICAT.
3: T'has preguntat mai què et queda per descobrir? Del 7 al 10 de maig torna la FIM Vilaseca, l'aparador musical de l'escena més emergent i de les propostes per tota la família. Més de 40 concerts i espectacles pensats per tots els públics, també per a altres. FIM Vilaseca, tot per descobrir. Més informació a fim.cat.
0: Escoltes ICAT.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat.
1: Amadíssims enemics, si algú...
2: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglaç, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
3: Cada diumenge a iCat t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
4: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'iCat.
3: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
5: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
3: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a iCat.
3: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a iCat.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, perquè són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No, però el trobo divertit, un fueguito.
2: No, és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i demanem més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: de Ràdio Inquieta.
1: I això és només l'inici.
2: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
3: Que aquest any també en fa 10.
4: Doble celebració.
5: Doble festa.
6: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
7: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.

ICAT Weekend. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
0: A iCat.
1: A iCat.
2: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. iCat.
3: Cada diumenge a iCat t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
4: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'iCat.
3: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
5: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
3: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a iCat.
3: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a iCat.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana, sessió de ritmes greixosos per consumir a mitjanit. Rhythm and blues, soul i funk, sense ganes de fer pensar, amb els peus a terra i sense coartada intel·lectual. Gaudirem d'artistes amb vocació hedonista. Perles del blues contemporani, perles del rocksteady i singles de col·leccionista.
2: Jazz Batussi.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana sessió de ritmes greixosos per consumir a mitjanit. Rhythm and blues, soul i funk sense ganes de fer pensar, amb els peus a terra i sense coartada intel·lectual. Gaudirem d'artistes amb vocació hedonista. Perles del blues contemporani, perles del rocksteady i singles de col·leccionista.
2: Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit, a ICAT.
0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: Els likes són una mica guarros, són guarros.
4: I el fueguito és massa evident.
3: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
4: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
3: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No el trobo divertit, un fueguito. No és divertit, un fueguito.
3: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
5: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
4: Home, i tant.
5: Clar, igual a Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tot

0: KitKat celebra 20 anys d'història.
1: 20 anys descobrint nous grups.
2: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
3: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
4: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
5: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
6: I això és només l'inici.
7: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
8: Que aquest any també en fa 10.
9: Doble celebració.
10: Doble festa.
11: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
0: 20 anys d'història.
12: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
13: Escoltes i cares.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Així ens diuen, som la pista de fusta, la dedicat, la del ball, la de les 8 del vespre, a la FM. De dilluns a dijous, repeticions al cap de setmana, amb aquest so vellutat poderós. A migdia, els servidors de streaming. Sempre 3CAT Cultura. I a les aplicacions per mòbil o tauleta, a un clic de la teva emissora favorita.

Temporada d'al·lèrgia, temporada de ball, de que el sol ja el tenim aquí, i les festes són totes a punt. Ganes d'aire lliure, ganes de que el maluc vagi al seu aire. Han tornat, com boig invita. Ho fan amb Nick Hakim, i això es diu Perdón Divino.

I encara que no ho sembli, això és fet en Nova York. Carolina Oliveras té una veu meravellosa, d'aquelles que t'atrapa, de sonera, de cantant de blues, i té ràbia i tristor a la vegada. El Combo Chimbita de Shakanik Hakim faci aquesta producció estratosfèrica, psicodèlica, crua, frèstega. Digue-li com vulguis. Quin goig començar la tarda amb Combo Chimbita, una d'aquelles bandes que la vam descobrir, que es va quedar al nostre ADN, que la seva música és un dels nostres separadors, i de què vés a saber més. Furio, Atenes, un beso más.

0: arriben novetats i detectes que són distintes gairebé només sentir-les. Es diu Furio, és un argentí que fa feina a Barcelona, i el seu Boy One és un EP ple de referències, de sons novedosos i cançons d'amor com aquest Atenes.
1: I don't know how it really happened.
0: Kendra Morris.
1: I was
0: en versió dub.
1: Just sitting alone in my backyard.
0: Flat Tire.

0: Déu-n'hi-do, la cançó Do You Tell Malibu. Així ens dirà l'àlbum dels Steve Marlowe's Retro, però fet ara mateix. Bruce Kate contra Maluk amb el seu nou single Serenity. Souls a 2, pianos en 6-2, i ja ho tindríem.
1: Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.

teclats, ritme i sols dos des de Pittsburgh, una nova producció de Bruce Cate, requerit per gent que vol fer hip-hop perquè els hi faci beats, perquè els hi gravi meravelles com aquesta i tu la sents a la pista. Més caixes de ritmes, dime algo. Són Payphone, aquells que van fer vida a Palau

0: i cançons increïbles com aquest Dime Algo. Quin Nereida posant-hi la veu. La Black Science Orquestra fent el remix. I nosaltres cantim d'una peça que no passa de 100 BPM, és Payphone. Vam conèixer un d'ells. Quan li vam preguntar per què una cançó es deia Sant Celoni, ens va dir que havia divorciat de la dona i havia refugiat la seva col·lecció de discos i els seus instruments a Palau Tordera, de Londres a Palau Tordera.
1: Aquesta és la pista de fust dedicat a Miqui Puig.

de Nat King Cole, el Calypso Blues, fet per Nene Vázquez i remesclat pels Mo Horizons. Història pura. Lord Funk, sempre jugant amb l'alta sexualitat per fer cançons. Too hot, too soft. Lord Funk, el francès, fent que la pista pugi d'octavar.

Lord Funk és un calentàs. Too Hot to Stop, i l'àlbum es diu More Orgasm. Totes les cançons van de lo mateix. És com el Benny Hill de la música disco francesa. Però què voleu que us digui? Això està molt ben fet. Té tot el touch de la música francesa de ball. I com sempre ens anem passant cançons als amics. I a l'Àngel Ibáñez em va dir: Miqui, en tinc una de sol.

0: acompanyat de Sam Paul amb The Broken Bones, de gira pel món, el descobriment de la veu de Brother Wallace. Electric Love és el seu single, i l'Àngel Ibáñez, amic, doblador de la casa, traductor, ens la feia arribar.
1: Johnny, la gente está muy loca.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Viva la festa.
2: La festa es trasllada a Saint-Tropez. Àlex Pudú busca la part lúdica. Un altre es busca el sexe. Ells busquen l'hedonisme. Les terrasses plenes de begudes i gent guapa.

0: Jean-Jacques Zasimuti és un àlies del productor Pigi Principle. Ell sempre està a l'escena de ball britànica i aquí se n'en fot dels que tenen èxit. Success for Dummies. No tothom hi està preparat. No tothom estima igual la música com ho fan gent com Jean-Jacques Zasimuti.
1: Parce que moi j'ai vraiment envie de danser comme la dernière fois toute la nuit.

A mi em sembla trepidant, repetitiva, a la manera que es feia als 90 algunes produccions. És Library Fighter, és el seu xampany. I a mi, què voleu que us digui, m'agrada molt quan fa això. El tipus està obsessionat en fer remixes i bootlegs de clàssics de Michael Jackson, per veure si sona la flauta i li punxa algun DJ famós i es fa viral. Però no es dona compte que aquí és on realment el volem. Library Fighter i el seu xampany. Un artista que em flipa, com m'he obsessionat amb aquesta peça, el més nou de Nimino, aquesta peça que a mi gairebé em sembla música religiosa, és el Norma. És Nimino i la seva orla, de veritat. Una de les grans de la temporada.

0: No sé vosaltres, però s'ha convertit en una cosa que necessito dia sí, dia també. Aquesta melodia a mi em recorda Manzanita, fins i tot. I ja està. La pista arriba al final. Ens queda encara un rodet de recartutxo. Però això s'acaba i Miqui Puig els plats et diu gràcies.
1: T'he chiamato per dirti que ti amo. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre. Batcanal de sempre.
0: Marxem amb Kiko Navarro des del seu nou segell Disco Terranio Music i coses com aquest Jamming All Night Long. Kiko Navarro tanca la pista i Miqui Puig et diu torna, sempre és obert per ball.

0: minuts al Pista de Fusta.
1: Pista de Fusta, dents clar. Dents clar.
0: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
2: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més lletra ferit d'ICAT. Avui la cosa va de paraules. De fet, va de la força de la paraula. Ha passat Sant Jordi, ja ho sabem. De fet, gràcies a totes les que us vau passar per l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am a sentir-nos en directe, i a les que vau participar, sobretot, compartint els vostres drames amorosos perquè nosaltres poguéssim ajudar-vos, com si sabéssim nosaltres el que estem fent amb les nostres vides. Però bueno. Però ja sabeu que aquí ens encanta anar a contracorrent i a contratemps, així que parlarem de llibres, passada la diada, perquè llegir i consumir cultura s'ha de fer durant tot l'any. Amb qui passarem el vespre avui? Doncs amb penya xulíssima, com sempre, i avui tot dones, que ens encanta. Començarem el programa amb la Irene Moules, que és psicòloga comunitària, és membre de la cooperativa Etcetres i fa publicacions habituals també a la revista Nexa, i és una tia molt xula, molt polititzada i molt de sants, però sabeu què és el millor? Que la Irene és la meva psico, així que avui descobrireu coses sobre mi en directe. Havíem de tenir més gent de Sants. Nenes, havia de visitar-nos la Irene Jaume Gambín, però per problemes personals no ha pogut venir, però jo us parlo una mica del seu projecte. Ella és llibretera i comunicadora i també porta les xarxes socials del projecte del que ens hauria d'haver parlat, que és La Ciutat Invisible, una llibreria crítica de barri, arrelada i partícip de la vida política i social del barri de Sants. Jo us convido a buscar el seu Instagram, i està al cas de totes les seves publicacions i els esdeveniments, i que feu una mica de suport a les llibreries petites que competeixen contra grans corporacions. Sempre compreu cultura local, que això ens agrada moltíssim. I per últim, doncs, tancarem el programa amb la Laia Regincós i l'Anna Noguer, que les dues són editores de L Geminada, un projecte editorial que neix a Girona amb l'objectiu, doncs, de contribuir a enfortir el múscul d'editorials independents catalanes. Però també parlarem d'Idilis, que és una col·lecció de literatura eròtica en català, perquè, nenes, no em baixareu d'aquest carro, el català és sexy. A banda, músiques d'avui, doncs, selecció d'artistes que considero fan lletres amb cert valor literari. I inaugurem el programa sentint el meu estimadíssim del meu cor, com sempre, Ferran Palau, un dia més sonant el programa. Jo us juro que no m'emporto royalties de punxar cançons seves, però és que no puc evitar fer sonar alguna cançó seva avui que parlem de literatura, i us he triat aquest Em vas fer així, del seu últim disc Plora aquí, en directe a Les Gates d'ICAT.

Ja em podries haver donat flors per pintar l'estiu, o ja em podries haver fet més viu o mort.

0: tal que pensa només ho escriu en un full.
1: Ens parla la Venus en aquesta cançó sobre escriure coses i és del que avui parlarem amb la Irene. Com estàs, Irene?
2: Molt bé, molt contenta de tornar.
1: Escolta, avui em fa molta il·lusió perquè anem a trencar una mica el mite, aquest infantiloide de tenir un diari personal. Jo he de dir que a mi m'encanta escriure i escriure sobre mi perquè em fa descobrir coses de mi mateixa que no sabia. No sé si és molt raro això que estic dient.
2: No, té tot el sentit del món.
1: Llavors, comencem una mica trencant aquesta idea de diari personal com una cosa de nens petits. És una cosa adulta i bona per a la nostra salut mental?
2: Un rotundament sí. A més, no és una cosa personal, també hi ha relats col·lectius que poden ajudar a traspassar a events traumàtics, no? Que ha patit una societat, una comunitat, el que sigui. Clar, ens imaginem la típica imatge no, de diari amb aquell
1: candau,
2: aquell que podíem obrir totes, no? Però res més allunyat d'una veritat. De fet, els nens tenen una intuïció i les nenes, no?, tenen una intuïció que perdem amb l'edat, i és que escriure què ens passa obre un canal d'intimitat amb nosaltres mateixes que és molt potent per un procés de recuperació. Sí, sí.
1: Hi ha una cosa, Irene, que a mi també em passa, que és que de vegades em fa la sensació que quan vull parlar amb algú m'agradaria poder portar-ho escrit, quan ha de ser com una cosa important, una conversa sèria. Seria com lícit, vàlid? Seria de persona boja venir amb una llista de coses que li vull dir a algú?
2: No, una altra vegada no. Fer autoregistres és algo molt recomanat dintre del món, per exemple, de l'art teràpia. Està científicament provat que funciona bé, i de fet un dels beneficis és poder ordenar les idees, no? Moltes vegades, si et confrontes amb una persona, pot ser que l'emocionalitat et faci perdre una mica el nord i oblidar-te de coses importants que volies dir o que per tu eren necessàries comentar en aquella conversa. Jo ho recomano molt també, això.
1: Llavors, anem a coses una mica més tècniques. Tu has apuntat aquí diverses coses que no tinc ni idea de què funcionen. Teoria de la recuperació, del sistema familiar intern, què vol dir tot això?
2: Tot això vol dir que la teoria de la recuperació s'utilitza molt en l'àmbit de la salut mental, i és que no... quan et sents tu recuperat, per exemple, no? No hi ha un estàndard per totes les persones. Per tant, tu tens el teu propi camí i el teu propi trànsit. Llavors, comparar-te amb altres persones de què vol dir recuperar-se o no d'una crisi pot ser molt contraproduent. En canvi, veure la comparativa amb tu mateixa, veure el caminet des d'on venies i tot el que has caminat, pot ser una manera molt positiva d'anar veient aquests petits canvis que vas incorporant en la teva vida, no? Llavors, amb això els autoregistres funcionen de meravella. Pot ser escrit, pot ser dibuixat, per qui no li va tampoc el llenguatge escrit, pot ser inclús un vídeo corporal de tu ballant, o sigui, de fet, qualsevol tipus d'expressió, no?, que quedi registrada per això en el temps i tu puguis tornar a un passat i veure des d'on venies, compleix aquesta funcionalitat per ajudar a la millora d'aquest procés de recuperació. Ho hem d'entendre com un procés, com un caminet.
1: Però també podria anar a la inversa, és a dir, llegir coses antigues meves i pensar, ostres, estava molt millor que ara.
2: Sí, però igualment també hi ha una narrativa que t'ajuda a poder doblegar i dir, val, doncs què puc fer per recuperar aquest estat anímic que tenia abans, no? Quins mecanismes d'ajuda començo a activar? Perquè... la gran majoria de persones, el que ens costa més i el que és més difícil és entreveure i notar aquests petits canvis que anem fent, no? Cap a millor, cap a pitjor, perquè com sanar no és lineal, que sempre és una idea, no?, que venim repetint moltes vegades, sí que ajuda a veure cap a on vas i si te'n vas una mica del camí, per exemple, també, no?, de dir, ui, mira, aquí estava denotant coses més positives.
1: Parles també del sistema de família intern.
2: Sí, bueno, això era un exemple, és tota una teoria metodològica, perquè a mi m'agrada molt treballar els personatges de les persones que portem a dintre, no? I hi ha un personatge que també treballo molt, que és el jo futur, no? Doncs totes les accions aquelles que fem per un jo futur que tingui una millor qualitat de vida o estigui, no, en unes millors condicions. I bueno, a partir d'aquí, escriure's també pot anar molt, pot ser molt positiu per parlar i tenir converses amb aquest jo futur, perquè moltes vegades fem coses que després ens, no, ens empenedim, però si queda registrat des d'on les fas, si li parles a aquesta versió teva d'un futur, és més fàcil d'establir un diàleg i després no tenir incoherències personals internes, no?
1: Per tant, ja no és tant com un diari, sinó gairebé cartes.

0: beneficis del que pot implicar els autoregistres són molts, no? Des del que hem comentat d'ordenar el que tenim dins, però també fa visible patrons, doncs, ostres, els dilluns anímicament estic més baixa. Bueno, potser perquè toca treballar i potser pel capitalisme, no? Però també donen continuïtat a aquest procés. Hi ha una frase que m'agrada molt, que és que la recuperació sense memòria no existeix. Si no tenim memòria des d'on venim, no podrem saber tot aquest... integrar tot aquest procés, no? Llavors, també l'autoregistre ajuda a prendre una certa distància amb l'emocionalitat, o també reforça una agència personal. Bueno, són múltiples els beneficis. O inclús també serveix per evidenciar si ets una persona que sovint tens molts pensaments catastròfics i et vas apuntant un autoregistre d'evidències de que allò no ha passat, sense arribar-te a obsessionar, pots, no, contrastar que hi ha moltes vegades que la gran majoria de les coses que pensem que passaran no passen així, no? I això també té un benefici profund en la persona, sí.
1: També està bé com llegir-se en tercera persona. A mi de vegades el que m'ajuda a escriure és llegir-me com si jo fos una persona externa i pensar, ostres, a mi, per exemple, no m'agradaria que algú li parlés així a una amiga meva.
0: Perfecte.
1: Com de mi mateixa.
0: Sí, aquí has donat en aquest punt del benefici de distanciar-se, no? I hi ha un altre punt també que em sembla molt interessant, que és, no sé si et passava a tu, però jo quan em començava a escriure tenia vergonya del que escrivia, o si jo mateixa ho tornava a llegir. Imagina't fins on arriba l'autocensura dels pensaments que podem arribar a aquests punts, no?
1: El que em passa és que la vergonya em venia de... No serà una cosa prou maca o prou literària, però els autoregistres no han de tenir un valor creatiu.
0: No, per res. O sigui, tots els autoregistres, com si els escrius malament, és des d'un punt de vivència personal i no des d'una estètica aparent. Llavors, qualsevol qüestió que tu et faci connectar amb allò ja és vàlida, perquè si no ens fiquem... una altra pressió afegida, que és aquest cadàver, no? Que és curiós perquè és autoregistre, no? Si aparentment no ho fem per nosaltres i no volem que ningú llegeixi, o és una intimitat personal. I en llibretes, jo recomano també agafar llibretes que no puguis arrencar la pàgina.
1: Vale.
0: O sigui, que totes les pàgines les tinguis
1: allà. Que s'hagi de quedar allà.
0: Sí. Després també, si evidentment hi ha un acte simbòlic de cremar allò perquè ja no et sents identificada, és una altra qüestió, no? Però sí recomano poder tornar al passat des de la no por i des de l'abraçada.
1: Allò que va ser. Jo el que faig també és comprar-me llibretes lletges, o sigui, barates del bazar, perquè així sento que no tinc la responsabilitat de fer una cosa maca.
0: Ah, mira.
1: Que, no, com si agafo una llibreta molt bonica... em fa la sensació que el contingut ha de ser bonic.
0: Clar.
1: Llavors, si agafo una que sigui cutre, ja em puc permetre que sigui cutre. Són pensaments...
0: És
1: a cadascú li funcionarà. Potser algú, la seva motivació és carregar sempre una llibreta maca. Vull dir... El que ens interessa avui, Irene, també. Exercicis per començar a provar el tema dels autoregistres i trencar una mica amb aquesta autovergonya de començar a fer una cosa nova, parlar amb nosaltres mateixes... Com podem iniciar-nos en aquest procés?
0: Ah, jo us animo moltíssim, perquè de veritat canvia molt la perspectiva. Llavors, un molt senzillet seria, abans d'anar a dormir, escriure't tres preguntes. Val més una constància en això que no un dia que potser escriguis 50 pàgines, que si necessites fer-ho, endavant. Però el que us estic proposant és d'una altra perspectiva. Com ha estat avui? Com estic emocionalment? Què necessito i què m'ha ajudat, encara que sigui una mica. Aquestes tres. Perquè connectes molt amb les teves necessitats pròpies, potser un dia no? És una cosa i un altre dia és una altra. I sobretot en aquests... veure les diferències més subtils que van passant, perquè aquí és on la gran majoria de persones suspenem, no? Jo veig processos enormes i gegantins de gent que diu, no, però si jo estic com abans, no? I... Bueno,
1: Clar.
0: Per tirar-se pel balcó, perquè veus que realment han sabut fer moltes altres coses o se n'adonen d'aquests petits canvis.

0: quotidians. Un seria aquest. L'altre, hi ha una aplicació molt, molt divertida que jo l'utilitzo, que es diu Dear Future Me, que...
1: Vale, vaig a buscar-la, a veure.
0: Sí, és, bueno, té una versió gratuïta, eh? no cobro res jo per aquesta aplicació. Però et pots escriure cartes dintre, a tu mateixa dintre de 6 mesos. Poden ser públiques, poden ser privades, i llavors d'aquí 6 mesos te la retornen.
1: Vale.
0: I llavors comences a establir un diàleg molt divertit amb aquesta versió futura que comentàvem abans, que això podria ser un altre exercici d'autoregistre.
1: Quan fem cartes al nostre jo del futur, li expliquem sobre com estem ara o també projectem, tipus, espero que quan llegeixis això hi hagis aconseguit...
0: El que vulguis, el que vulguis. Sí que un autoregistre no ha de ser, no té per què ser algú merament descriptiu, no? Sinó, jo quan els he utilitzat o he parlat amb una Irene del futur, doncs li dic, no?, tot el que estic fent per ella ara, les decisions que estic prenent, des d'on crec que les estic prenent, per si en un futur, doncs, aquesta decisió no ha resultat ser el que jo esperava, no? No compleix aquesta expectativa, després aquesta Irene del futur nota aquí les decisions que estic prenent ara, no?
1: Yeah.
0: Llavors és com una mica bizarro tot, però...
1: Si funciona.
0: Però, exacte, però és molt, molt divertit, també. I després hi ha una altra cosa que també regula molt el sistema nerviós, serveix per regular-lo, perquè per regular el sistema nerviós hem de fer una acció, no s'ha de calmar sol. Nosaltres hem d'accionar coses per autorregular-nos, no? I seria el dibuix bilateral, dintre de tot aquest món d'autoregistres, no? Que és amb la mà dreta i amb la mà esquerra, de forma simètrica, anar dibuixant sobre un paper al mateix temps qualsevol garbat, qüestió, seguint la idea aquesta de que no ha de quedar bonic, però d'aquesta manera li estem fent com un massatge al cervell que ajuda a baixar el to així més corporal.
1: Per últim, Irene, poses aquí... escriure i dibuixar no ho resol tot. És a dir, que ara... si comencem un diari personal, tampoc no ens anirà tot millor a la vida. Vull dir, tampoc no fa miracles.
0: No, exacte. Clar que no. El que sí que ens fa ens ajuda a fer d'aquest mirall d'omplir de memòria, no? Què seria un poble sense memòria? Què seria una identitat sense memòria? Què seria, no? La nostra intimitat sense aquest poder mirar enrere i veure des d'on venim i qui som. Per això potser l'extrema dreta també ara està tan interessat bueno, sempre s'ha estat interessada en reescriure la història des de la seva punt de vista, no? Perquè aquest simbolisme, aquesta manera de pensar, aquest llenguatge, té un impacte directe en les nostres emocions i en el nostre concepte com a individu en general.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Irene. Em quedo amb això. Crec que començaré a fer lo de les tres preguntes. A mi ja em preocupa que la segona és què necessito i crec que no la sabré resoldre. Passa alguna cosa si hi ha un dia que no podem respondre a una de les tres?
0: Absolutament no. Poseu, senzillament no ho sé.
1: Bueno, clar, no ho sé, també és una resposta que em dona informació sobre...
0: Exacte. Potser te n'adones, t'ajuda a veure que no estàs connectada amb les teves necessitats o que el teu foc d'energia està posat cap a fora i no cap endins.
1: Doncs avui començaré, nenes. Bueno, ja sé què posaré, però bueno. Moltíssimes gràcies, Irene. Seguim sentint música. No sé per què, Irene, Adela m'ha fet pensar en tu. Saps qui és?
0: No.
1: Doncs és un artista que, no sé, ell té com... M'ha fet pensar en tu això, per la seva com autopercepció, per les ganes de canviar les coses, té com molta convicció política, té una manera com molt literària també d'incidir a les lluites socials i tal. I us he seleccionat una cançó que es diu Cançons per caminar, del seu àlbum Delta, que comparteix amb la Elane, aquesta rapera, i us la deixo aquí sonant en directe a Les Gates d'Icat.

0: Continuem amb la Irene Moules, que com us deia és bàsicament la meva psicòloga. Irene, i continuem parlant dels autoregistres i aprofunditzem una mica més en el concepte aquest de sistema de família intern i les converses aquestes amb les nostres versions passades i futures. Explicaves que dins nostre conviuen diversos personatges. Jo ja saps que jo tinc els meus ubicats, hi ha una Mariona petita, una Mariona adolescent, una Mariona actual i una vella, que crec que és com més sàvia. Pot ser que també hi hagi com una adulta abans de la vella?
1: Sí, sí, de poder... hi ha com tants personatges com ens imaginem. Més que personatges, jo treballo en personatges, però el sistema de família intern el que parla és de parts.
0: Vale.
1: Que la nostra ment està formada per parts, no és una únicament, sinó que té diverses parts, no? I com aquestes conflueixen o de vegades entren en incoherències i ens poden generar aquest malestar, és molt important, perquè la premissa bàsica d'aquest sistema de família intern és que ninguna d'elles és dolenta, no? Mm. O sigui, com quan surt una part més controladora, més directiva, doncs molt possiblement ve per ajudar-nos. Quan una altra part que és més sensible, però estem enfadades amb la part sensible perquè igual ens ha causat dolor, no? L'important és posar-les en assemblea i que puguin parlar totes juntes i entre elles hi arribin a aquesta part de consens i de coordinació.
0: Com podem fer, bueno, aquí hi ha la pregunta que ja és gairebé pregunta de teràpia, per no jutjar a aquestes parts que viuen dins nostre? És a dir, pensar, ai, aquesta és una quejica, aquesta és una controladora, aquesta no sé què.
1: Primer de tot, identificant-les, veient d'on venen i de veure que tenen un missatge. Després posant-les en diàleg intern, és a dir, o exterioritzant-lo, no? Imagina't poder parlar amb aquesta part teva quejica. Quin procés de mediació arriben. I l'altre és posar-hi consciència, que hi ha vegades que estàs parlant des d'aquesta part que està dolguda, que era una part dolguda de la infància, i poder abraçar o parlar o entendre que ara la versió de la Mariona actual no té uns recursos que la Mariona de petita no tenia, i poder abraçar com aquesta part emocional que ha sequestrat l'amic de la cerebral.
0: Per tant, amb qui més hauríem d'estar connectades és amb el nostre jo actual, o pot ser que la Mariona petita, o la nostra versió petita, o la nostra versió adolescent ens ajudi a lidiar amb coses del nostre present?
1: És que és la teva versió actual conforma també la versió adolescent. No, està integrada, no la podem separar. No? Mm. Sí que podem jugar aquests rols i aquests exercicis més psicodramàtics de rol d'aquesta separació, però ets qui ets per aquesta memòria que veníem explicant, no?
0: Mm-hmm.
1: I hi ha una memòria que els autoregistres ajuden. No sé si has llegit coses de quan eres adolescent o petita, i jo em diverteixo moltíssim.
0: A mi m'encanta perquè el que feia petita, que em sembla com supertendre i superdivertit, és que feia contes, si escrivia contes, rotllo de fades i sirenes i no sé què, però els personatges es deien rotllo Miquel i Mariona, i eren nòvios, i era com clarament
1: Ui, quines són?
0: La fada que es diu Mariona li agrada al follet que es diu Miquel, i justament a la meva classe hi ha un Miquel, o sigui, que és molt tendre.
1: Per això dic que les nenes són tan, no? Són tan intel·ligents, perquè això al final és una projecció. El que estàs fent és fer en un conte més, no? Imagina't la intel·ligència emocional, aquest distanciament emocional per poder pair i entendre millor la història. Uh-huh. Vull dir que això és un recurs ultrapotent que tenim des de la infància. Sí.
0: Irene, parlar justament d'això, de que els nens i les nenes tenen una part com intuïtiva molt més desenvolupada que la nostra.
1: Bueno, perquè no tenen precisament tant de judici, no tenen tanta vergonya crònica, encara la seva taula és rasa en aquest sentit.
0: Mm-hmm.
1: I no tenen tanta culpa. Culpa, vergonya i càstig sempre van de la mà, i s'ha de revisar molt això a nivell terapèutic intern, de fins on la vergonya crònica ens està impedint també poder actuar amb una naturalitat o una autenticitat. Per això els autoregistres també van molt bé, per poder adonar-te'n de si tens vergonya de tu mateixa en certes circumstàncies, no?
0: Vergonya crònica, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Què és aquest concepte?
1: Bueno, aquest concepte també existeix de forma terapèutica i és com hi ha una part identitària d'autoestima i autoconcepte impregnada per la vergonya que t'impedeix tenir aquesta vida en autenticitat i presència.
0: Sí, però és una vergonya que ve de fora, llavors, com del sistema, de la mirada externa, o és vergonya autoimposada?
1: Per tenir vergonya sempre hi ha d'haver un punt extern que jutgi, però la vergonya crònica és quan hi ha aquest punt extern el tenim interioritzat. I pot ser real o no, pot ser après o no, però difícilment et trobaràs criatures petites que s'avergonyeixin d'elles mateixes, si no és en societat que et diu que el teu comportament és indigne, immoral o el que sigui, no?
0: Abans quan parlàvem també, bueno, a la teva presentació, Irene, jo parlava d'aquest psicòloga comunitària i que tens una mirada, és a dir, que ja, no sé si són branques de la psicologia o és una tendència, que moltes vegades anem a tractar l'individu sense tenir en compte el context sociopolític, que ens dona molta informació sobre les problemàtiques o les angoixes internes o individuals que podem tenir. Què estem fent malament quan assenyalem a l'individu o el culpem de mogudes col·lectives i parlem també dels autoregistres i de com podem generar una memòria col·lectiva a través de parlar de la nostra història personal?
1: Doncs, mira, és algo molt interessant aquest tema. A nivell personal m'encanta. Altres països, per exemple, desenvolupaven narratives col·lectives davant d'efectes traumàtics. Pot ser una Covid, pot ser una dictadura, pot ser un terratrèmol, no? I generaven espais per veure emocionalment com ens havien sentit. Hi ha una psicòloga social molt referent, que és la Maritza Montero, que ella parla de la naturalització de les violències, no? I de com aquest sistema sociopolític fa que individualment acabem acceptant que tenim una patologia i com el fet de fer aquestes narratives col·lectives ajuda a entendre que no és un problema individual, sinó que la qüestió de les violències masclistes atravessen a un grup, a un col·lectiu en concret, igual que les discriminacions LGTBI-fòbiques, bueno, com tot, no? Que no és que tu tinguis un problema individual. Llavors, ella parla de que quotidianament naturalitzem aquestes violències i llavors es produeix aquest efecte d'individualització, de la patologització. I aquí és quan entra un terreny molt, molt, molt problemàtic, no? En canvi, quan generes espais de narratives col·lectives, pots fer un procés de transformació amb això, no? Per exemple, el pas 4 d'Alcohòlics Anònims és poder fer un inventari moral del passat i poder explicar-lo, no? Com tot un seguit hi ha tot un seguit d'exercicis col·lectius que passen per aquestes narratives que ajuden a sostenir i entendre que les problemàtiques és com la figura dels grecs, no? L'àgora, que es parlava a l'àgora, no? Doncs els problemes que atenyien a totes les persones, no? Doncs ara sembla que hi ha els problemes individuals que s'han parcel·lat de portes a dintre en lo privat, en l'àmbit privat, i aquestes narratives col·lectives escrites, ballades, cantades, en contes, en el que sigui, són importantíssimes. Ara m'ha vingut al cap, per exemple, un llibre de la Clarissa, no me'n recordo com nom, que és Mujeres que bailan con lobos, Dones que ballen amb llops, que és un llibre que travessa a través del psicoanàlisi els diferents simbolismes de contes que es van repetint al llarg de la història, que això no deixen de representar pors que són intergeneracionals, que es van repetint en diversos personatges, no? Comentaves lo de, que tu de petita t'inventaves aquestes històries. Els contes infantils narrats generació rere generació tenen un trasfons i tenen molt a veure amb emocionalitats col·lectives i malestars col·lectius narrats en forma de projeccions. Uh-huh. És com... perquè hi ha, no ens preguntem per què hi ha tantes sèries de zombis ara actualment, o les narratives que surten són unes determinades. Té a veure amb el que se'n diu el Zeitgeist de l'època, no? Com el punt en què estem ara actualment.
0: Uh-huh. Es diu Clarissa Pinkola.
1: Això.
0: Que és la dona aquesta, l'autora de Mujeres que corren con los lobos. Uh-huh. Creus, Iné, també que els autoregistres, l'objectiu ha de ser, ara que parlaves de l'àgora, parlar-ne obertament? Com acaba... És a dir, un diari ha de ser un passet més endavant per jo poder parlar obertament de les meves emocions, o també pot ser un espai d'intimitat amb mi mateixa per tenir diàlegs interns?
1: Jo diria que la primera és més interessant quan la intimitat amb tu mateixa no està treballada. És a dir, poder desenvolupar aquesta intimitat sense vergonya, aquesta autenticitat, l'escriptura lliure com un punt de partida. I després, evidentment, pot facilitar molt el dintre del treball terapèutic, però aquí ja entrem en un treball terapèutic, sigui explícit, conscient o no, poder-ho exposar a la resta, no? Perquè el fet d'exposar-ho a una tercera persona és també atrevessar de manera conscient totes aquestes vergonyes o intimitats teves. Però jo també sóc del paret de que les persones està bé que tinguem self-confidence, secrets, sí. Secrets personals i forma part també d'aquesta intimitat i autoestima i lloc privat emocional que no té per què tothom entrar dins teu.
0: I no s'enquisten, els secrets?
1: Depèn de quin.
0: Ah, és el secret dels secrets.
1: Exacte. Però també evolucionen.
0: Ja. Yeah.
1: Però està bé tenir... És com amb la teva parella, amb la teva... Amb els teus vincles, amb qui sigui, no? Potser teniu codis que són interns, no? I ja està bé que sigui, formi part d'aquesta esfera íntima. Doncs hi ha una esfera d'intimitat personal que està bé que existeixi. Mhm.
0: Doncs, Irene, em quedo amb això. Et faré la pregunta que qualsevol persona adulta segur que fa estona que està pensant, que és: ai, Irene, però és que no tinc temps per fer registres o per respondre a tres preguntes.
1: És mentida.
0: Busca'ls, no?
1: No, quan vas al lavabo 800 segur que dos minuts et pots estar allà responent això. Depèn de la voluntat que tu tinguis d'entrar en aquest nivell d'intimitat amb tu mateixa. Uh-huh. Per tant, no és una imposició, és un joc. Convido a jugar, a les persones a jugar a això.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Irene. Seguim amb més musiqueta i us punxo a l'Anna Andreu, que, bueno, tota ella és poesia, és la millor, i ens regala aquesta cançó que es diu Com puc.
2: Tota la sort cap a esperança, mal repartida la teva venjança, que encara no sap ningú

0: moment on el món fa molt de soroll, però tothom calla, nosaltres decidim parlar. Les gates.
1: No hem d'anar ràpid, podem anar a poc, recorrerem quan calgui, si cal. Qui tingui pressa per passar-se el joc, si us plau que m'adalanti.
2: Com us deia, tanquem el programa amb les noies de la geminada. Al final només ha pogut venir la Laia, però us explico, us recordo que és un projecte editorial, la geminada, que neix a Girona amb l'objectiu de contribuir, doncs, a enfortir el múscul d'editorials independents catalanes. Com estàs, Laia?
3: Hola, bon dia, molt bé.
2: Escolta, pregunta forta ja per començar, jo soc bastant així, eh? Crear una editorial avui és valentia o és inconsciència? És a dir, és una embogimenta, molt probablement al principi, econòmicament deficitària?
3: És una embogimenta, 100%, sí, sí. Ho has definit superbé. Realment sí, és una aventura que requereix molt d'esforç, moltes hores, molta voluntat, molt d'amor als llibres i ser conscient que l'amor no omple la nevera. O sigui...
2: Nenes, apunteu-vos això. L'amor a l'art no et dona de menjar.
3: Completament. Però, bueno, amb molt d'esforç, molt de... i això, i moltes hores, vas tirant, però és un món inestable, això sí, 100%. Uh-huh. I, per tant, la teva estabilitat mental, diguem-ne, també depèn molt d'això. Passes èpoques de tot. Uh-huh.
2: Què diries que diferencia el vostre projecte d'altres... Igual tampoc no editorials petites, perquè no fa falta comparar-se, però amb editorials grans, és a dir, què creus que té d'especial? A part de, si ens esteu veient en vídeo, les edicions precioses, bueno, jo m'he enamorat d'aquesta, i Laia m'encanta. Què creus que us diferencia d'això d'una gran editorial?
3: Jo crec que el que ens diferencia les estructures més petites és potser la manera de treballar, no? Al final nosaltres passem amb els editors, fem absolutament totes les feines, des de les més romàntiques, diguem-ne, fins a embalar, o sigui, fer l'embalatge de totes les caixes amb cinta adhesiva una darrere l'altra, no? Vull dir, mm-hmm. feines més mecàniques, diguem-ne. Llavors, en aquest procés que tu toques tot, la manera de treballar jo crec que també és diferent. L'atenció que es posa, no?, a cada llibre que fas, també la producció, evidentment, és molt més petita, llavors això et permet treballar, diguem-ne, d'una manera molt més personalitzada amb cada llibre i passant tu per tots els processos. Mm-hmm. Que jo crec que això sí que potser, si tens una estructura molt més grossa, dividida en departaments, que cadascú fa el seu, no? Doncs evidentment potser no tens l'oportunitat de tocar totes aquestes mm-hmm. capes.
2: Per tant, vosaltres què editeu? Perquè a mi m'ha fet la sensació que potser la vostra premissa una mica és... Publiquem els llibres que a nosaltres ens agradaria llegir.
3: Sí, sí, completament. Al final jo crec que la gràcia de les editorials petites és que el seu catàleg reflecteix una mica el gust dels editors que hi ha darrere, no? Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, nosaltres tenim un catàleg força variat, però també perquè la gràcia és que pensem que tot això s'ha de poder oferir a les llibreries en català, no? I llavors, doncs, tens una mica de clàssics, també tens una mica contemporanis, també tens una mica de filosofia i també tens una mica d'erotisme, per què no? Mm-hmm.
2: Parlem justament d'Idília, que és aquesta col·lecció. És una col·lecció o és una subeditorial?
3: No, Idília és una col·lecció. Vull dir, fem un parell, tres llibres a l'any, però sí que li volíem donar un caràcter molt marcadament diferent, diguéssim, perquè fos gairebé com una estampa que pogués ser reconeguda fàcilment, no? Vull dir, l'objectiu d'això és simplement, doncs, posar l'erotisme dins el panorama literari, diguem-ne, i que si tu busques llibres que parlin sobre sexe, on hi surti sexe, sexualitat, aquest erotisme, aquesta sensualitat, que sàpigues que tens una col·lecció on anar-los a buscar.
2: A quina edat creus que es pot començar a llegir literatura eròtica?
3: Jo no me la jugaré dient una edat, diguem-ne. Sí que és veritat que tant de bo, això sí que ho defenso, que tant de bo es comencés, diguem-ne, ja a l'edat de l'institut i fos a l'institut un lloc on se'n pogués parlar, de lectures eròtiques amb els alumnes. Tant de bo, vull dir, sempre que diem, no?, que ens falta tanta educació sexual i tot plegat, els llibres eròtics són un bon lloc per poder parlar sobre aquests temes.
2: Uh-huh. A banda, creieu que l'erotisme o el gènere eròtic encara està com poc legitimat?
3: Està poc reconegut, jo crec, realment. Venim també d'una tradició històrica que on sempre s'ha com menys tingut, no? Aquest gènere s'ha considerat una mica de segona, com mala literatura, fins i tot.
2: Yeah.
3: Però també excavem una mica això, no? Vull dir, per què es considera mala literatura? Bueno, perquè es considera una literatura també bruta, no? Potser estem també arrastrem, diguéssim, una culpa cristiana encara avui en dia, un puritanisme, si rasques una mica, que dius, ostres, comencem a treure tot això, no? I quan t'endinses en l'erotisme, veus que és molt més que un nyaca-nyaca i prou, no? Mm-hmm. I també, doncs, hi ha reflexió darrere, hi ha aquest llibre, per exemple, que t'ha agradat a tu, de Nou Animal, a mi em desperta un erotisme completament diferent, a banda de que parla de BDSM, també amb una mica d'humor així negre i tot plegat, però que és un univers paral·lel, però aquí no hi té tant de protagonisme l'acte sexual, diguem-ne, sinó com parlem de la sexualitat quan una persona està trencada, què busca, no? Busca uh-huh. potser a vegades fer-se mal, és el cas d'aquesta protagonista. Llavors, ostres, veus que el món de l'erotisme és molt més ampli del que potser sempre hem pensat, de que simplement és una pornografia, no? Uh-huh. No té per què.
2: Intenteu que també els vostres relats eròtics siguin diversos a nivell d'orientació sexual, diversitat de gènere, etc.
3: Completament, i és una cosa que va, o sigui, anava amb els objectius de la col·lecció des que la vam formar, que entenem que tothom s'hi ha de poder sentir representat i li ha de poder travessar d'alguna manera. Llavors, en aquest sentit, sí que tenim, per exemple, un llibre que es diu Les experteses, d'en Jaume Creus, que és sobre un enaltiment de l'homosexualitat, diguéssim, i ara el següent que traiem, que és aquest juny, també és de tema lèsbic, diguem-ne. Uh-huh. Llavors, és com una mica de... Ens falta alguns altres espectres, però ho hem d'anar fent a poc a poc,
2: clar,
3: però mantenint sempre com aquesta mirada de dir, vale, aquí tothom ja ha de tenir cabuda.
2: Uh-huh. És que potser a vegades el que, almenys a mi, com a lectora, el que m'ha generat com rebuig de la literatura eròtica ha estat que sempre s'ha representat com aquest cànon d'un home dominant sobre una dona jove i inexperta que s'ha de deixar endur pel senyor, i és com...
3: Sí, la literatura és plena de tòpics sempre, evidentment, i hi ha tòpics que són realment històrics. El que passa és que, bueno, al final jo crec que hi ha d'haver un equilibri, no? És a dir, podem entendre que venim, no?, d'una tradició i tot plegat, i hi ha textos que són clàssics i està molt bé llegir-los, diguem-ne, i els hem de poder llegir per entendre'ns també com a societat. Al final l'erotisme és un fenomen sociocultural, no?, i va canviant amb el temps. Però sí que és veritat que amb les noves fornades que hi vagin havent, ostres, que es puguin veure que tòpics es van trencant, això seria fantàstic, no? Llavors, això és una mica el que anem buscant nosaltres.
2: Uh-huh. Obrim el meló, Laia, de aquesta idea de que el català no és sexy. A mi em posa una mica de mal humor.
3: Completament, completament.
2: A mi m'encanta follar en català. Jo follo català.
3: Però és que, o sigui, jo ho repeteixo sempre, jo crec que la gent que pensa que el català no és sexy és que no el parla, vull dir, és de dir, com una llengua no pot ser sexy? Explica-m'ho, perquè, o sigui, m'ho han d'explicar molt a poc,
2: perquè
3: no...
2: És que potser ets tu que no ets sexy, en
3: clar,
2: cap idioma.
3: Com? Exacte.
2: No, vull dir, jo crec que sóc sexy en tots els idiomes, especialment en català.
3: Exactament.
2: Però... Creus que ens falta vocabulari sexual en català, per exemple?
3: Jo crec que com a llengua minoritzada, perquè és així, evidentment anem més a poc que d'altres llengües. Mm. No? Llavors, nosaltres ens trobem a vegades que sí que... Hi ha una cosa molt curiosa en català, per exemple, que és que tenim un munt de paraules, de sinònims, d'eufemismes per referir-nos a l'argot sexual, diguem-ne, però alhora també són paraules que moltes vegades feien referència a fruites, feien referència al camp. Totes aquestes paraules, ara, quan avui les sentim, ens fan gràcia. Però en el seu moment van funcionar. El que passa és que hem perdut, com tant, aquesta connexió, diguem-ne, amb aquest món que envoltava aquestes paraules, que al final avui ens sonen estranyes, no? Però és com, bueno, doncs inventem. Hem de noves, és que no passa res, però posem-nos les piles, no? Mm. Perquè les coses que no es diuen és com si no existissin. Llavors, necessitem tenir vocabulari sexual en català i si no, agafem el que ja tenim i deixem de pensar que ens fa riure, deixem de ridiculitzar-lo.
2: Clar, però com podem ressignificar aquestes paraules?
3: Això és el gran repte que tenim tots plegats, però sobretot avesant-nos-hi, o sigui, ens hi hem d'acostumar també. El que no pot ser és que al final, quan sentim segons quines paraules, ens facin riure, perquè això connota realment el que demostra és que no hi estem acostumats a sentir-les.
2: Ja. Yeah.
3: Però si t'ho diuen en castellà no et farà tant de riure, no? Llavors és com, ostres, pensem-hi, reflexionem-hi una mica tots. Per això nosaltres és com, bueno, doncs posem-les als llibres, llegim-les, que ens vagin ressonant. Si us plau, que algú en algun moment faci una altra pel·lícula de porno en català, que ja hem vist tots moltes vegades Les excursionistes calentes, però posem-nos al dia. Posem-nos al dia.
2: Ja, yeah. Perquè creus que ara estem... A mi em fa la sensació, no ho sé, Laia, però... que la nostra regeneració va passar per un moment com de rebuig una mica de la cultura catalana. Jo crec que també per manca de referents, o perquè els referents que teníem, sobretot les dones, eren... Ostres, doncs, com he de tenir jo iniciativa per començar un grup de música si dins del panorama musical no hi ha cap dona i per tant no puc cap mirallar-me? Llavors, igual van passar per una mena com de rebuig a aquesta cultura catalana en general, tant musical com literària, artística, pictòrica, el que sigui. I ara em fa la sensació que estem com... tornant a germanar-nos o a fer les paus amb la cultura catalana. Mm. Ho heu notat vosaltres també a l'hora de publicar, de treballar en un editorial?
3: Sí, completament. O sigui, també és veritat que jo crec que i potser tu no tens aquesta sensació, però jo crec que també hem arribat com a un punt d'un trencament generacional de que nosaltres volem rauxa, volem disbauxa. És a dir, no hi ha... O sigui, que s'ha acabat, no?, lo de callar coses, lo de fer veure que no passa res, les coses no estaven fetes, les coses no funcionen. Llavors, per què callar, no? Llavors, comencem a fer-ho d'una altra manera i ja no és una reconciliació amb la cultura catalana, sinó que fem nosaltres la cultura catalana, no? Mm-hmm. I atrevim-nos-hi també a fer-ho a la nostra manera. Llavors, en aquest sentit, jo crec que s'ha d'aprofitar això. És un gran moment, és un gran moment. Llavors, en aquest moment tan xulo, ja no és reconciliació, és construcció. Anem-ho a fer.
2: Quines paraules, Laia, per anar acabant, proposaries per tirar floretes, paraules sexis que puguem trobar en els vostres llibres, perquè la gent agafi la seva llibreteta i apunti paraules? Per exemple, te les dic en castellà i així me les tradueixes. Echar un polvo.
3: Fer un clau. Fer un clau.
2: Fer un clau. Xupar-la.
3: Mamar-la, menjar-la, sí, xuclar-la.
2: Morrejar-se, estaria ben dit?
3: Sí, morrejar-se, sí. Fer un petó de rosca.
2: Ai!
3: Fer un petó de rosca, és que és preciós.
2: Com m'agrada petó de rosca. I heu descobert com alguna expressió o alguna paraula arran de llegir un llibre que us hagin passat i dir... Hòstia, no tenia ni idea que això...
3: Mira, el llibre que et deia abans, el d'en Jaume Creus, de temàtica gay, diguem-ne, feia unes metàfores, Mariona, però o sigui, ell se les inventava. Hi havia un moment que deia que una polla era un caneló curull de beixamel. O sigui, gràcies, és que Jaume Creus, gràcies. Vull dir, una inventiva que dius, per favor, vull dir, treballem les imatges.
2: Fent al·lusió a la pròpia cultura catalana.
3: Sí,
2: en
3: sí, senyor.
2: Et menjaria el galet. Però em sembla increïble. Sí, sí, sí. És que crec que fer això és política.
3: Completament, completament.
2: Per últim, Laia, on podem aconseguir els llibres tant de la Geminada com de la col·lecció Idilis?
3: A qualsevol llibreria.
2: Llibreries de barri?
3: I tant. Es demanen i te'ls aconsegueixen, però qualsevol llibreria en principi hi és. I si voleu anar a una papereria i demanar-lo, també el podran demanar, sense problema.
2: A banda, si algú volgués fer-vos una proposta de publicació... A través del vostre Instagram us poden escriure?
3: Totalment.
2: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Laia. Fes-li petons a l'Anna Noguer, a la teva companya d'editorial. I acabem el programa. Tanquem amb una cançó de Gavina, MP3 i Chico, que es diu Angelet, dos artistes que m'encanten perquè són urban. És a dir, trenquem també una mica el mite aquest. Bueno, és que Laia no hem parlat perquè és un tema de les lletres del mainstream català. No obrirem el meló a un programa d'acabar, a un minut d'acabar el programa, però bueno, us deixo aquest Angelet i parlo amb la Laia fora de micros. Nosaltres, gatetes, ens sentim la setmana vinent. Bona nit!

0: Escoltes ICAT. Generació digital.
1: Atenció, aquest és el text definitiu de la resolució 630-15 sobre la consolidació del videojoc català aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 25 de març. A. Impulsar la creació d'un pla estratègic del sector del videojoc. B. Reforçar espais de suport, com són incubadores, acceleradores, etc. C. Estudiar la viabilitat d'un clúster català del videojoc. D. Impulsar la formació especialitzada i programes de formació professional, graus i màsters vinculats al videojoc. E. Estudiar la creació d'una línia d'ajuts o instruments de coinversió pública o privada per a estudis en fase de creixement. F. Continuar establint programes d'acompanyament per a la professionalització i escalada de projectes. N'hi ha més. Hi ha la G, la H, la I, la J. Tot això que heu escoltat, doncs sí, s'ha parlat al Parlament de Catalunya ara fa pocs dies, perquè sembla ser que efectivament el videojoc encara forma part d'una de les idees que s'han de potenciar.
0: Francesc Xavier Blasco. Laia Nerín. Star. Perfect.
1: Benvinguts a Generació Digital, com esteu?
2: Superbé. Hola,
3: superbé.
1: I també gràcies, Dani Jiménez, per estar a la cura de la part tècnica. Moltes gràcies. Vaig estar llegint si hi havia alguna lletra on digués continuació del programa Generació Digital. Saps? Que haguessin parat al Parlament del Generació.
4: Sí, segur que hi és.
1: Sí, no?
3: Home, i del pressupost. Del pressupost del programa, sí, sí. Espero potser, que n'hagin parlat.
1: Exacte.
4: Han parlat del repartiment de creus de Sant Jordi?
1: Hosti, un dia...
4: No, ho diu per dir, eh?
1: Mira, aquí em va fer molta gràcia una de les coses que he fet aquí a Catalunya Ràdio, que m'ho vaig passar molt bé, és un podcast que va presentar en Cisa, que de fet es diu Ràdio Galàctica i que podeu doncs recuperar si ho voleu ara mateix, on ell no parlava, sinó que feia una selecció musical de la música i dels sons de la seva vida. El tema és que recordo un dia preparant i anant a l'estudi, etc, va comentar una cosa que em vaig quedar molt parat, i és que li van donar la creu de Sant Jordi, però quan se n'anava li van dir no, torni, l'han de tornar. Diu, com? I li van donar un clauer. Sí, com un petit clauer.
2: No?
1: I clar, hi va dir, perdona, però si em pensava que això m'ho quedava. I no. Era, és de tornada. Cosa
4: de
1: que
4: segona
1: va.
4: Mà.
1: Sí, en tenen una.
4: Reutilitzada.
1: Sí,
3: no sé si això és com un trofeu d'aquests, tipus la Copa d'Europa, una cosa d'aquestes que no te l'emportes a les vitrines, excepte que l'hagis guanyada 5 vegades o així, llavors te la deixen.
1: Però
3: si no, et fas la foto i després es devuelva.
1: Sí. Exacte. I de fet això passa sovint, eh? Crec que, si no estic equivocat, els premis Ondas et donen, em sembla que un, però si en vols més, Paganini, eh?
4: Home, clar.
3: Sí,
4: home.
3: Sí. Això ja és normal. Te'l donen.
2: Però almenys tu t'emportes els premis. Si
3: sí, l'equip sou 15, clar.
1: El dia que guanyem...
3: Aquells que
1: doncs,
3: el
1: sí.
3: paga,
1: sí,
3: no?
1: Sí. Bé, no sé per què ha sortit això. Ah, sí, per la creu de Sant Jordi que preguntaves. Sí. Escolteu, ja d'aquí pocs mesos fem 24 anys d'existència, eh?
4: Només?
1: 24. 24 anys...
4: 20... I els que queden.
1: Sí. 24 anys, 24 bits. L'altre dia estava mirant tot el tema aquest de les consoles, recordeu, 8 bits, 16 bits.
2: Sí.
1: Va haver-hi un salt, no el 24, sinó del 16 al 32.
3: El 32.
1: Després 64, 128, eh?
4: Sí.
1: Si el 24 ha quedat més en l'àudio, l'àudio sí que, doncs, un MP3, 24 bits, un WAP, etc. Però sí que és veritat que en videojocs, 24 bits, no.
3: Perquè del 16 es va doblar.
1: Es va doblar,
4: és més complicat, és complicat fer-ho per trams.
1: I escolta'm, en quina consola va ser això, de 16...
3: Els 16 són la Mega Drive i la Super Nintendo,
1: sí.
3: Els 32 serien la Sega Saturn, la primera Play.
1: Sí.
3: La 64 va ser només la... Exacte, la Atari Jaguar també. La 64 va ser només la raresa incondicional de Nintendo,
1: sí.
3: I que va ser dir i cartutx, perquè això del CD no me fio.
1: Exacte.
3: Que diu, el cartutx de tota la vida, que es pugui bufar si no va bé. I després aquí ja vam saltar el 128.
1: Veure...
3: La Dreamcast, que en parlàvem al programa anterior, doncs del 128.
1: Eren allò, salts que notàvem la qualitat, no? Després va haver-hi un moment que ja no es nota.
4: Sí, eh? És veritat, sí. O sigui, ara no són crítiques,
1: sí. Quina consola has dit tu que s'havia deixat de dir el Francesc? La Jaguar, has dit?
4: No, la Nintendo 64.
1: La 64, sí, val, sí, clar. Aquest ho deia clar, eh? El número
4: sí,
1: estava aquí.
4: Sí. Vull dir, no era la consola, el número 64, eh?
1: Yeah, o sigui, no, exacte.
4: PlayStation sí, no? És la 1, la 2, la 3. Ells no, i van dir 64, vinga, va, fum-li.
1: Sí. Laia, quina va ser la teva primera consola? Consola.
2: La PlayStation 3.
1: La 3. Oh, a mi m'encantava la 3.
2: Sí, superjocs.
1: Sí.
2: Vaig enganxar el Bayonetta.
5: Sí.
2: M'encanta.
5: Sí.
2: I quin altre? L'Uncharted.
3: Ah, molt bé. Són els Uncharted, eh?
4: Sí. Doncs jo n'he estat a punt de trepitjar una avui al menjador.
5: Oh. Què dius ara?
4: T'ho juro.
5: Així és com, per cert, acaba el Dani que va de posar l'inici d'aquesta consola, que era aquest allò, l'orquestra, eh? Sí. Perquè, com és que les tens al terra?
4: Sí, no, he entrat al menjador a veure què feia ma mare i t'ho juro que hi havia una PlayStation 3 a terra.
5: Ah, hosti, molt bé.
4: Sí, llavors, clar, després l'he preguntat, no, es veu que ma germà, es veu que l'ha portat, la volia provar a la tela del menjador.
5: Ah, val.
4: Però clar, entres allà i dius... Ah,
5: què passa aquí?
4: Llavors, mama, com estàs, no sé què? I llavors, ha fet una cosa, el clic al cervell, dic, acabo de veure una PlayStation 3 aquí a terra del meu menjador.
5: Jo recordo a la PlayStation 3 que va haver-hi un, no sé, una cosa molt curiosa, i és que tu podies connectar la consola quan no estava treballant al projecte SETI, que era aquell projecte...
4: Sí,
5: que
4: és, bueno,
5: que és aquest projecte dels extraterrestres, que el que fa és monitoritzar tot de senyals que anem enregistrant, però que no tenim temps d'una mica veure si hi ha alguna lògica o algun missatge, i recordo que treballava a la meva consola a la nit per contribuir a aquest projecte.
4: A mi em fa por, eh? Perquè tu imagina que en troba algú, troba algú.
5: Sí, sí. O potser n'ha trobat i no ens han dit res, eh?
4: És el que et dic. O sigui, tu veus la PlayStation a mitjanit, Murillo, desperta't. Sí. Murillo, et vull dir una cosa, seu. Sí. Seu, que... No, jo no m'ho veig, això, eh?
5: Clar. Hosti, és fumut. Sí, gran consola, aquesta. La veritat, i encara la tinc, i és... Encara la tens tu, no?
2: Sí, a casa amb meus pares.
5: Ah, molt bé. O sigui, que fa temps que no la proves, eh?
2: Jo no.
5: Val. molt bé.
3: Ves en compte que les coses que estan a casa dels pares, a vegades, un dia desapareixen. Arribes allà, però hi ha aquesta...
2: No s'atrevirien a fer-ho, no s'atrevirien.
3: Vam netejar l'estant de l'armari, que havia que posar coses...
2: Pensa que jo jugava i ma mare veia els jocs. Només es podia jugar al menjador.
5: Ah, molt bé. Això està bé. Sí, jo també ho feia amb l'Spectrum, perquè teníem una tele i només podia fer-ho al menjador.
4: A la tele de casa.
5: Exacte. Molt bé. Doncs vinga, va, continuem.
0: Has descarregat Generació Digital.
5: Doncs vinga, va, avui et toca a tu, Francesc, obrir el cofre. Avui la Eli la tenim de vacances. I t'ha donat les instruccions de saber quins són els botons que has d'apretar. Tu mateix, no mirem.
3: Som-hi!
5: Uau, que bonic, aquest.
3: I tant, és una caixa... Mira, és una caixa així en format CD, però jo sé que aquí dintre no hi ha un CD.
5: Què hi ha aquí?
3: Perquè aquí el que hi ha és una Hue Card. És el format de videojocs, amb el que s'emmagatzaven els videojocs de la PC Engine, que aquí se'n va dir TurboGraf, i atenció, perquè el que tenim és un clàssic de les recreatives d'aquella època, un shooter, l'R-Type.
5: Molt bé.
4: Home.
5: Ara l'està obrint la Laia. Segurament aquest format és la primera vegada que el veus.
2: Sí, increïble. És literal una targeta.
5: Ara?
2: Com si hagués de passar per una porta.
5: Escolta'm, perdona, però és molt xula. Aquí que hi hagi un joc, et diria que és elegant, no? O sigui, és extraplà.
2: És com si tinguessis el codi secret d'uns espies.
5: Sí.
4: És molt dels 80, eh? És molt d'allò que treus la de la butxaca del darrere del pantaló.
5: Sí.
4: Incertes i comences a jugar.
5: Sí. Molt bé. No, de Hudson Soft, eh?
3: Sí, però pensa que el format de la Hue Card és una cosa que van intentar moltes, perquè no sé si recordeu la Master System, i sobretot la Master System 1, tenia una ranura també, i alguns dels jocs de la Master System 1 es van llançar també en format Hue Card. En el cas de l'MSX, perquè Hudson també treia per MSX, però després en va haver-hi algun altre intent de no sé quina casa, tenien també alguns cartutxos lectors per algun software que es pogués llançar també en format Hue Card. I de fet, no sé si el que tinc jo a casa és el Night Lord, parlaven de la sèrie, crec que el tinc en format Hue Card per MSX. O el Batman de John Ridman, un dels dos.
5: Molt bé. Doncs sí, estem enamorats d'aquest format fantàstic i amb unes instruccions en blanc i negre, però que són espectaculars, on diuen tots els detalls i tots els dibuixets dels enemics, per favor.
2: Sí, que mono. Sí.
5: Però molt. La veritat és que...
2: I tot en japonès.
5: Sí.
3: Com es troben a faltar les instruccions avui en dia en els videojocs, perquè eren un producte més de merda. Tot i que s'ha de dir que les instruccions europees que teníem solien ser bastant cutres. Per què? Perquè et venia aquell llibret gruixut moltes vegades en 6 idiomes diferents i tot era amb lletra i molt d'allò. En canvi, les japoneses tenien això, tenien grafisme, tenien imatges, tenien dibuixos dels personatges i dels power-ups i de tot, i eren molt maques de veure. Aquí, bueno, potser no lluïen tant, però sí, la veritat és que és bonic de veure les instruccions.
4: Per cultura, perquè amb aquesta no sé... Mireu si hi ha com cuidar la consola. Perquè normalment, clar, hi ha les instruccions de com carregar, llavors moltes vegades posaven el típic de no bufeu el cartutx,
5: no li tireu
4: aigua a sobre, i llavors solia sortir el dibuixet de la consola suant,
5: patint, plorant. Ho estem veient.
3: A la contraportada, sí.
5: Estem veient un nen i, efectivament, que no li doni la calor ni l'aigua, etcètera.
4: Això ho feia amb la Neo Geo, ho feien amb la PC Engine, ho feien amb moltes, i era molt... Jo anava a mirar aquesta part, no? A veure com han putinejat, no?, la consoleta, a veure quines coses li posen simpàtiques.
3: Sí. Mira, això em recorda molt, precisament, jo això ho havia vist a les cintes de Sony del Beta.
4: Sí,
3: a les cintes Beta venia aquella enganxineta, aquella pàgina d'enganxines on hi havia lletres, números i coses per poder posar, i moltes vegades allà també recordo jo, doncs, una nena amb la cinta i en plan, no la deixis a dins del cotxe que fa molta calor, no la posis aquí. Etcètera, doncs el mateix estil.
5: Doncs fantàstic, un altre joc físic que ens regala el nostre fantàstic cofre, que el dia que el vas trobar, Star, aquest cofre, realment va ser una bona troballa.
4: I pesa.
5: Però realment ens dona moltes alegries. Fantàstic.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Doncs sí, benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1139. Entrem al mes de maig i ho fem en un programa on coneixerem un dels darrers videojocs Pokémon. Les sensacions de Gufolov també posant-se als comandaments del God of War, un videojoc que va aparèixer l'any 2005 i que ara ha jugat. L'Star ens portarà les notícies amb el segell Agència de Notícies Star, i avui també parlarem de Cromos. Tengui falti. Això, encara que no ho semblis, el Generació Digital, el programa de videojocs de la ràdio pública que porta 24 anys en antena.
0: Una mirada diferent als videojocs. Per aprendre, pensar i somiar. Here's to many more
4: exciting adventures. Em dic Salvatore Marino.
6: You and me are the best!
7: L'home més canta, has dormit!
0: Passió pels videojocs.
8: Generació Digital, amb Albert Murillo.
9: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
5: Molt bé, doncs arribem al moment que, si teniu algun contingut d'entreteniment que hagueu gaudit i llegit, ara és el moment per explicar-ho als nostres oients. Començo jo avui. Vaig anar l'altre dia amb una visita guiada amb 3CAT al Sincrotró Alba.
2: Val? Això?
5: Això està a Cerdanyola i és una institució científica que ja porta uns anys, que el que fa, resumint molt, és intentar crear la llum més brillant possible per fer-la interactuar amb matèria. Val? Hi ha molts científics que l'utilitzen per fer-ho.
3: És un accelerador de partícules, com el que hi ha al CERN, però molt més petitet, i es dedica a això.
5: Exacte.
2: Que xulo, eh?
5: És espectacular, però em vaig quedar amb una cosa que vull comentar. Vam estar dues hores bones i aquells espais hi ha molts cubicles que gent de tot el món hi va durant uns mesos a fer una sèrie de, doncs, proves, experiments, etcètera, etcètera, des d'empreses públiques fins a empreses que fan medicaments, per exemple, val? I tot perquè la ciència avanci, etcètera. Els cubicles, que dius, bueno, jo imaginava un lloc on la gent aniria, saps, allò, trajada, tot net, ordenat. Uns espais amb els ordinadors allà tirats, brut.
2: Que la gent en pijama, per allà.
5: Gairebé. Però, o sigui, un lloc on d'un alt nivell científic absolut, però que dius... Però, saps? Però que no es correspon a les pel·lis que jo he vist.
3: Home, no, perdona, però tu no has vist mai és la visió clàssica del científic despistat, que no sap quin dia és,
2: ni l'hora, ni si ha dinat, clar.
3: Estàs escalfant-se alguna cosa al microones, no sap ni quin...

0: dels costats i es van fixar que les escales que arribaven a aquest terra no tocaven físicament al terra, sinó que flotaven, perquè no havia d'haver-hi res que, doncs, diguéssim, creés cap tipus d'interferència, no?, de moviment, etc. Molt bonic. Sincrotró Alba, si podeu i podeu guardar una visita guiada, al·lucinareu, perquè, a més, la gent que ho explica superbé. Francesc, alguna coseta que hagis jugat o vist?
1: Doncs mira, jo aquests dies he estat jugant a la demo de... M'he posat a participar a la beta d'un videojoc que es diu Restory.
0: Sí.
1: Que és un d'aquests cozy games de reparació d'electrònica de videojocs.
0: Oh!
1: N'he vist uns quants d'aquests d'això, de recuperar videojocs antics, aquests, sí, allò de bufar-lo,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Treure-li l'enganxina, borrar-li el retolador del nen, sí, que havia posat el seu nom a sobre, aquestes coses. Doncs aquest es diu Restory i representa que estàs en una mena d'aquelles mini botiguetes japoneses estil Akihabara.
0: No pot ser.
1: Que obres la persiana i per davant passen coses. Passa el que et lloga el local, passa el que reparteix els encàrrecs, tens un mini ordinador i pots comprar coses, peces per internet i tal, i no ha arribat molt lluny, però es va desenvolupant una història.
0: Molt bé.
1: Entre persones que passen, que els hi passa alguna cosa, i saps que això es desenvoluparà, no? I a mi m'ha agradat aquest factor història, però també, sobretot, pues, això és netejar, reparar, comprar peces, clar, clar. De dos fer-ne un, i he reparat, doncs, bueno, consoles encara... Sí, una consola que simula la PSP,
0: sí,
1: després d'això un portable, però uns, com es diu ara, unes llinternes, un Tamagotchi, una nena, tal, i bueno, i vas fent, i m'ha agradat força, estic participant de la beta.
0: Sí, sí, molt, molt xulo, i agafen ganes ara que està tan de moda de jugar-hi, eh? Molt bé, Laia?
2: Jo, mira, vinc amb una proposta una mica curiosa, però m'he enganxat aquesta setmana a un drama coreà que es diu Febre de Primavera. Spring Fever.
0: Això sona...
2: Sí,
0: a veure, a veure.
2: Sona molt pasteloso. Tot el contrari.
0: No,
2: és una noia que es trasllada des de Seul, que és la capital, a un poble així més rural. I com fa, intenta, doncs, agafar el ritme més
0: tranquil,
2: de poble.
0: Tranquil, sí, pausat, clar.
2: I és pura comèdia. Increïble.
0: Ah, que bé.
2: M'he rigut molt.
0: Em pensava, és que jo deia, ui, serà un drama, això. No, que hi haurà assassinats o...
2: A veure, hi ha sempre una mica de drama, però ho fan molt des de la comèdia,
0: molt
2: i
0: bé.
2: Els personatges molt entranyables. Vull dir, aquest m'ha vingut a gust recomanar-lo.
0: Molt bé. Com es diu?
2: En coreà, Spring Fever.
0: Molt bé.
2: I en català,
3: Febre de Primavera.
0: Molt bé. Fantàstic. Star?
3: Sí, doncs mira, jo he descobert un compte de X i una pàgina web que és fantàstica, la voldria recomanar fortament, que és mapadecastells.cat.
0: Molt bé, crec que no has d'explicar res.
3: Clar, anava a dir, de què va? Va d'això, mapadecastells.cat.
0: Que guai.
3: És tota Catalunya, part del nord també, a l'altra zona del Pirineu,
0: sí.
3: I explica, bueno, explica, és un llistat, i amb fotografies, una miqueta d'història,
0: sí,
3: de tots els castells catalogats que hi són i els que no hi són.
0: Mm-hmm. I hi ha, sí, molts que hi són?
3: Masses.
0: Sí.
3: Sí, vull dir, tu veus el plano i dius, però no pot ser... No pot ser que n'hi hagués tants, però per què?
0: Clar.
3: Tanta pedra hi ha a Catalunya. O sigui, és una barbaritat. O sigui, entreu un momentet, el primer que et surt és el mapa de casa nostra,
0: sí,
3: i veus, clar, diferents colors, no? Hi ha els que encara hi són, els que no hi són, els que és una torre,
0: sí,
3: el no sé què, i n'hi ha... Hòstia, jo diria que milers.
0: Clar,
3: és que és al·lucinant.
0: Que diguessis al sud de França, no? Allò que dius tal,
3: sí, esclar,
0: però
3: sí,
0: a Catalunya
3: no,
0: sí, però...
3: Però ple, ple, ple. O sigui, jo miro aquí a Tarragona,
0: sí,
3: no? Al costat del polígono, la torre de no sé qui, el castell del no sé què. Dic, però si això era, és un mas robat, si aquí no hi ha res.
0: Sí, sí,
3: llavors,
0: sí,
3: dius, ah, vale, aquella caseta, allò és un castell? I comences a mirar, i sí, o sigui, ja et dic, o sigui, aquí la zona dels polígonos, la zona de,
0: sí,
3: Repsol i tot el Pantanà i totes aquestes coses... I aquí està ple. O sigui, imagina't ja tirant cap endins o tirant cap al nord. És brutal. Mapadecastells.cat.
0: L'estem veient ara i estem al·lucinant.
1: Pensa també que és veritat que masies emmurallades, hi ha moltes, n'hi havia, i moltes vegades les han acabat catalogant com a castells barra fortalesa.
0: Sí, el que està clar és que la gent que ho feia és que es volia defensar i no volia saber res de l'exterior.
1: Sí, sí, sí. Aquí a la platja, sobretot a la platja de Barcelona cap al sud, hi han hagut moltes torres de guatlla,
0: sí,
1: molt torres de vigia,
3: sí, que havia pirates,
1: pels moriscos,
0: sí,
1: de barbaria, que n'hi havia moltes ratlles i molt d'allò, i n'hi ha moltíssimes, des de Castelldefels, Sitges, Gavà, Garraf, etc. I segur que més avall també, doncs n'hi ha hagut moltes, que òbviament no eren castells, però hi ha molta fortificació defensiva, sí que n'hi ha hagut.
3: Però per això, quan eren petits, no ho sentíeu mai, allò de anem a la torre?
0: Sí, sí.

0: Sí, sí, allò sí. D'anem al tros, doncs sí, hi havia gent que deia anem al tros i anem a la torre. Doncs ve d'aquí.
1: Molt bé.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Doncs mireu, un món postapocalíptic on ha desaparegut la humanitat. Però entre les seves restes hi ha Pokémons. Bé, no massa Pokémons. De fet, només dos que agafeu la missió de fer tornar a tots els Pokémon que pugueu i, de pas, també els humans.
0: Doncs així comença Pocopia, l'últim spin-off de la saga Pokémon, on haurem de recollir materials, crear hàbitats per atreure noves espècies de Pokémons i construir cases i nous espais a l'espera de poder reunir de nou Pokémons i humans.
4: Per tant, si sou fans d'Animal Crossing o Dragon Quest Builders, inclús d'aquell carismàtic joc d'Xbox 360 que era el Viva Pinyata, i a més us piren els Pokémons, aquest joc està fet per vosaltres.
3: Escolta'm, que hem dit postapocalíptic, eh? Què diem en realitat? Què ha passat en aquest món?
4: Doncs mira, comença el joc que estàs en una cova, on hi ha certes restes d'activitat humana, entre elles una mena de Pokédex, i un únic Pokémon, el professor Tangrowth, que ens guia a l'inici. Quan sortim a l'exterior, hi ha un món estèril, ressec, vegetació morta, terra escardat. Molt clarament ens dona una sensació estil Minecraft, perquè tot està fet com en cubets, però gràficament és tot molt més suau. Ho recordaria una miqueta a l'Echoes of Wisdom, aquell del Zelda. Doncs, perquè us feu una idea, aquest és l'aspecte de tot el que veiem. I aquí hi ha restes dels humans, camins de llambordes, rajoles, valles de fusta, restes de casa i un antic centre Pokémon en ruïnes. Si explorem una mica, podem anar pujant de nivell i baixar fins al mar, però tot està abandonat i sense cap mena de vida.
3: Llavors som l'únic humà que queda?
4: Doncs no, perquè de fet no som un humà, som un Pokémon.
3: Clar.
4: Som un Ditto amb capacitat d'imitar les formes. I a l'inici del joc ens caracteritzem com el record d'un humà que tenim, que segurament devia ser el nostre antic entrenador. I, per tant, actuem doncs, una miqueta com un avatar de la humanitat en aquest univers sense persones. I el fet de ser un Ditto, a més, farà possible que els Pokémon que anem coneixent ens vagin ensenyant moviments, que podrem aprendre i fer-los servir per avançar en el joc, fent forats, regant el terra, tallar fustes, etc.
3: Amb el que ha dit ara, jo crec que la Laia és un joc que...
5: Sí, m'està cridant.
3: Sabia, o sigui... Escolta, però això, Francesc, has dit que tampoc hi havia Pokémons. Per tant, d'on surten els Pokémon que t'ensenyen nous moviments?
4: Aquest és una de les principals mecàniques del joc, eh? Primer, ajudem a un Squirtle que ens ensenya a regar amb aigua. Ara podem ressuscitar la vegetació resseca i els arbres. També podem plantar herbes i així podem crear els primers hàbitats que atrauen a nous Pokémon. A mesura que guanyem habilitats, podrem crear hàbitats nous i millorar el confort dels que ja hem fet, aportant coses que als Pokémon els agraden, doncs ja siguin menjar, jocs, coses que els hi recorden el vent, llum, ombra, etc.
5: Però no tot ho aconseguim gràcies als Pokémons, no? Has parlat de restes dels humans, rotllo el centre Pokémon en ruïnes...
4: Sí, a mesura que el joc avança anem trobant pistes en forma de notes, diaris personals, etc. I així anem reconstruint la vida dels humans abans de desaparèixer. I anem sabent què és el que els hi ha passat. Però també es reactiva l'ordinador del centre Pokémon i gràcies a la Pokédex que portem podem acceptar tot de reptes pensats una miqueta per afavorir el retorn d'aquest món en el seu antic esplendor. Adquirim objectes per millorar la decoració, podem reconstruir cases humanes, accedir a llocs tancats, obtenir informació de nous hàbitats per recrear-los, instruccions per poder construir nous objectes en base als materials que recollim, etc. Tenim tot de mecàniques, des del crafting a la modificació del terreny, a la construcció, totes barrejades doncs, per aconseguir els nostres objectius. Algunes de les accions del joc necessiten el seu temps. Per tant, sempre acabem gestionant més d'un pas a l'hora. Per exemple, tenim alguns Pokémons construint una casa. Per què? Perquè les habilitats específiques de cada Pokémon a vegades són les que hem d'utilitzar per fer alguna construcció. Un Pokémon que tingui l'habilitat de tallar fusta i un altre que tingui l'habilitat de soldar metalls perquè doncs, llença flames, no? Són els que necessites per portar-los a jugar amb els materials a un espai i dir, construïu-me aquesta casa. I ells, mentre van fent, mentre això està passant i el temps succeeix, una miqueta estil Minecraft, no?, que té el seu temps,
3: el dia
4: passa i hi ha coses que no són instantànies, doncs podem agafar i explorar altres zones, entrar a certes àrees per recopilar materials, aprofitar per explorar o interactuar també amb els Pokémon i escoltar les seves peticions. El joc ens dona sempre diverses tasques a fer i una gran llibertat un cop hem desbloquejat les habilitats necessàries per remodelar els nivells al nostre gust.
3: Escolta'm, quina ha estat la teva impressió final després de jugar-hi? Estem en aquests moments veient a la pantalla aquest videojoc, efectivament colors fantàstics i molta acció.
4: Sí, l'aspecte gràfic és molt maco. Jo crec que li encaixa perfectament a un joc que té els seus moments, tot i que principalment sempre és bastant pausat i sí, tranquil, i et dona la sensació que tens temps una miqueta per tot. Malgrat sembli el que seria un spin-off de la saga Pokémon, i tenint en compte els últims llançaments que hi ha hagut, crec que se li ha posat un gran amor per la saga. Està replet de referències, i el fet de que aquest cop doncs siguis un Pokémon tu mateix i no una persona, et permet parlar amb els Pokémons de veritat i entendre el que et diuen, no? I descobrir diferències entre les seves personalitats. I això, doncs, home, sempre té un punt doncs, molt, molt interessant si ets un gran fan doncs, de la saga. El joc té una gran profunditat no aparent que ens obliga a explorar i investigar, però també a saber col·laborar, doncs, com us deia, amb els diversos Pokémons segons les seves habilitats. Tot i que hi ha 5 biomes molt extensos doncs, per explorar, gairebé es pot dir que el joc realment comença un cop has acabat la història principal. No només perquè té un mode multijugador i en línia local, que per cert, tot i que el joc és per Switch 2, gràcies a GameShare hi podreu jugar amb una persona que tingui una Switch 1. Doncs, com us deia, un mode multijugador en línia local que és bastant entretingut, on podeu col·laborar construint doncs, a la Pradera Paleta o les Isles Nube, sinó perquè un cop has desbloquejat moltes de les habilitats necessàries per arribar al final i objectes que la història doncs, et dona per poder completar el joc, pots seguir-les aplicant per construir, refer, tornar endarrere, canviar les coses i descobrir encara més espais i més Pokémons. Per tant, en definitiva, una autèntica carta d'amor a aquesta saga que agradarà a tots els jugadors que han crescut amb Pokémon, sobretot si, a més, sou fans del ritme pausat dels jocs estil Animal Crossing.
0: Pocopia ha sortit per Nintendo Switch 2 per 70 euros.
3: I mira, estàs dient això, Star, de Nintendo Switch 2, estic veient les imatges, i aquest joc, no sé, Francesc, podria ser de la Switch 1.
0: Clar,
4: potser sí. No sembla molt de, a veure, no, potser no sembla molt demandant a nivell gràfic, però sí que és com està construït per capes,
3: sí,
4: Minecraft.
3: És veritat.
4: La veritat és que tens una gran quantitat d'espai per explorar, tant sí, en vertical com en horitzontal. Pots veure moltes coses que hi ha lluny i arribar-hi i veure-les que hi ha. I sempre manté un molt bon frame, independentment del nombre de Pokémons que hi hagi o en les partides multijugador.
3: No, per tant, tot, sí, sí.
4: Igual amb Switch 1, ja et dic, potser no és un joc molt demandant i, per tant, potser no hi hauria problema per tenir una versió per Switch 1. Com us dic, la pots executar en Switch 1 a través del GameShare. Per tant, vol dir que, fins a certa manera,
3: clar,
4: pot córrer amb una Switch 1. Però segurament, en el mode de joc en una sola persona, doncs potser tindries algunes caigudes de rendiment de tant en quant.
3: Molt bé, doncs ha estat aquest Pocopia, aquest videojoc de Pokémon que ha estat comentant el Francesc.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: I és que, Laia, amb aquesta música època ens vens a donar les teves sensacions amb un videojoc que abans ho comentaven, que és el God of War, de l'any 2005, em sembla que hem dit, que va sortir primer, com si diguéssim.
5: Sí, jo he jugat a les últimes versions, he catxat a la primera entrega del 2022, em sembla,
3: sí,
5: que va sortir.
3: Em sembla fantàstic que hagis recuperat aquest joc i a veure com el veus després de tants anys i amb
5: doncs,
3: aquestes
5: sí,
3: remodelacions.
5: Sí, 4 anys des que va sortir aquest God of War modern, podríem dir.
3: Sí.
5: I per molt que només havia sentit fins ara parlar-ne bé d'aquesta primera entrega de la saga, doncs encara no m'hi havia posat. I no em vanegeu, sisplau, m'explico, perquè no l'havia jugat, ja que des de fora, mirant algun directe o algun amic que el jugava, és com que tenia el joc de fons i em donava la sensació de que el Kratos, el nostre prota, era un brutui
3: ja.
5: I on el combat en el videojoc no semblava que m'anés a portar cap satisfacció ni repte.
3: Ja.
5: O sigui, sembla que només hagués d'anar fent kabum, kabum per al mapa i ja està. Però, més lluny de la realitat, el combat és super gaudible, de veritat, amb un gran nombre d'habilitats per cada arma que portem, així com l'estat d'ira que entra el Kratos per ser invencible, o l'arc que ens aporta el nostre fill a l'Atreus.
3: Sí.
5: Per qui no l'hagi jugat, el God of War, la història d'aquest és que és encarnant a Kratos amb la companyia del nostre fill que hem de portar les cendres de la nostra dona al pic més alt de l'univers, ens demana ella abans de morir. Amb aquesta premissa comença un viatge en un món ple de màgia i literal mites vius. Només dir-vos que en els primers 5 minuts de joc ens enfrontem a l'immortal Baldur, fill d'Odin, un combat epiquíssim on literalment trenquem la terra i on ja et deixen clar que aquest joc, wow, tindrà combats brutals.
3: I comentes el tema de la màgia, que és una part important d'aquest joc, no?
5: Déu-n'hi-do. El món literal rebossa màgia, o sigui, carregat amb puzzles, éssers màgics. Per exemple, per poder arribar al pic més alt, en moltes ocasions ens toca anar a buscar una, per exemple, una clau o una màgia en concret en un altre món, barra regne, i allà, en aquells mons, veus realitats molt diferents. Per exemple, entrem a la terra dels... li diuen els elfs de la llum i els elfs oscurs, que estan en un combat etern, i el seu món és aigua, per exemple. O en un món ple de terra i foc, on bàsicament vas a fer reptes de lluita. No sé, m'ha semblat increïble els gràfics, sobretot, i això, l'estètica de cada espai. També molt treballada la zona com base, que és el llac de Midgard, on ens desplacem amb una barca.
3: Sí.
5: I aquesta zona és molt investigable. De fet, no es pot investigar al 100% fins que no obtens, visites tots els regnes i obtens com totes les habilitats. I el llac en especial m'encanta perquè el anar amb la barca, quan t'asseus a la barca, és el moment de les històries i els mites explicat per el Kratos i el Mímir.
3: Molt bé.
5: Que, de fet, jo sóc Tim Mímir, és el déu de la saviesa. I sempre que el nen, a l'Atreus, ens pregunta alguna cosa, ell li dona tots els detalls. Everything is different, boy.
1: Try not to dwell on it. Yes, sir.
3: Són aquests moments, que ara el Dani ens ha ensenyat.
5: Sí, aquest moment d'intimitat, que jo, per exemple, encara que arribi a la costa que m'interessa, m'he quedat a la barca només perquè m'acabi d'explicar la història. Perquè la que poses un peu a terra diu, després te l'explico jo. No!
3: Acaba, home, per l'amor de Déu.
5: Exacte.
3: T'entenc, t'entenc.
5: Ah, per acabar, això sí, que va pels que l'han jugat, gent, m'estic tornant boja amb els corbs d'Odin. És que estic paranoica. Em sembla que els estic sentint per tot arreu. Són com uns corbs màgics de color verd que fan un so especial de màgia. Sí. I l'has de trobar i els has de tirar el que tinguis, la hacha, per fer-los desaparèixer. És com un col·leccionable que n'hi ha 51 en tot el joc. Estic obsessionada en trobar-los.
3: Vols, exacte, t'ha de preguntar. Sí, sí. Vols,
0: ajuda, vol ajuda.
5: Exacte.
0: No sap com dir-ho, però...
5: Ajuda.
3: Però quan els hi tires a l'astral, per què els hi tires?
5: Els tires per destrossar-los, perquè hi ha que estan volant al voltant d'una illa.
3: Val.
5: Has d'anar a fer punteria i potser m'he estat com 5 minuts allà intentant donar-li el maleït corb.
3: Clar, sí.
6: A part de que Odin és una miqueta forma part del teu adversari, és el que tu estàs una miqueta en contra seu, també en el segon joc que passa és exactament el mateix, i també en els corbs d'Odin són els seus missatgers.
5: Sí,
6: gràcies a ell pot veure el que fas i saber, no? Llavors, cada cop que en veus un, els has de matar.
5: Sí.
3: Uau, molt bé.
5: I res, que l'estic odiant moltíssim, agrair als meus amics per quasi obligar-me a jugar-lo, li tenia, podríem dir, poques esperances i m'està flipant. I, bueno, potser les més de 7.000 ressenyes extremadament positives a Steam ja m'haurien d'haver fet sospitar que era un bon joc.
3: Bueno, tot arriba...
5: Sí.
0: No m'acabo de refiar.
3: Tot arriba al seu temps, al final.
5: Exacte.
3: Això que comentes d'aconseguir el 51 amb Pragmata, que la setmana passada deia que l'estava jugant, l'altre dia vaig anar a una zona que segurament ho heu fet, no? Vas a una zona que ja has anat, que saps que ja has fet tot el que havies de fer, però t'has deixat...
5: Sí, segur que em tocarà fer això.
3: Sí, però és que no ho trobo. Jo, per exemple, hi ha una cosa que és que no la trobo per cap lloc.
5: Clar, és que el problema del Pragmata potser és que és molt nou i encara no hi ha les guies publicades.
3: Sí, no he tingut encara la sensació d'anar a YouTube a mirar-ho, però et fa tornar. És el tema col·leccionisme. Avui en parlarem una mica del tema del col·leccionisme i tot plegat. Francesc, tu aquest joc l'havies jugat? O sí, no?
6: No, aquest joc no, he jugat al segon.
3: El segon, va.
6: En el que el fill ja és una miqueta més gran i també,
3: sí.
6: No? Hi ha aquestes desavinències entre Kratos i el seu fill, i tot gira entorn
5: un
6: també.
5: Un fill ja adolescent, perquè jo porto un nen petit encara, al meu joc.
6: Exacte, el fill ja és adolescent i, de fet, ell sembla també cridat per algun tipus de destí que en Kratos li vol evitar, no? i tot té a veure també, doncs, això, amb la història de la mare i tal, no? I és boníssim. Sí. Està molt i molt bé.
3: Kratos, no ens equivoquem si diem que han aconseguit fer una franquícia, un personatge que és molt reconeixible fins i tot en àmbits no tant de videojocs, eh? Vull dir, l'he vist a moltes festes de disfresses, com si diguéssim, no sé, el mateix presentador del Tres Vides, el... ara no em sortirà el nom, el Patrick Urbano, sí. que li encanta, no sé,
5: és... Home, ell
0: ho té fàcil, eh?
3: Sí, ell ho té fàcil.
0: A veure, no vull ofendre, eh? Però vull dir, ell només que agafi un pot de pintura vermella se'l passa sent una per la cara.
6: Pazos faria també d'un gran Kratos, eh?
5: Exacte,
6: si no, si no ho ha fet mai, sí, ho podria provar.
5: Però al final, tot el món de la mitologia tira moltíssim.
3: Sí, sí, sí.
5: Hi ha històries que t'encanten, són encandiladores.
3: Tens algun videojoc més que encara no estiguis convençuda i que potser hagi de jugar?
5: Ostres, sí, encara... potser quedo malament, eh? No ho sé.
3: No, quan en tinguis, per favor.
0: Ai, els seus amics.
5: Quan el jugui i el porti,
3: sí,
5: ho diré.
3: Perfecte, fantàstic. Molt bé, vinga, continueu, per cert, el Generació Digital.
7: La humanitat es van aixecar de les cendres del foc nuclear. La seva guerra per exterminar la humanitat s'havia prolongat durant dècades.
3: Uau! Però la batalla... Star, una introducció èpica de debò, eh?
0: I sí, més, senyor.
3: I si és l'entrada a notícies d'aquelles atípiques que ens porta sovint, eh?
0: Sí, sí, aquí tenim el començament, diguéssim, de Terminator, la pel·lícula, doblada al català, o sigui, com ha de ser. I per què? Perquè d'ençà els darrers 5 o 6 anys em sento una miqueta com el Kyle Reese, saps? Com un viatge del futur.
3: Sí.
0: Allò que d'això, no? Ara no voldria fer de fatxenda, avorrir en històries innecessàries, llargues, feixudes, tal, però és que hi ha una pila de notícies, esdeveniments, d'ara, d'actualitat, sí, d'ara, del 2026, que tenen que veure amb videojocs, no? I que jo, al voltant de l'any 2000, una miqueta abans, una miqueta després, estem parlant de fa 26 anys,
3: sí,
0: més gran que el nostre programa, que ja és molt, eh?
3: Sí, tant.
0: Doncs jo mateix anava dient coses d'aquelles i ara s'estan complint d'una manera, doncs, digue-li, per evolució natural, una evolució intuïtiva, lògica,
3: sí,
0: i tot eren suggeriments, idees, projectes que, en el millor dels casos, no, quan els comentava, doncs em deien, doncs, que nen, que estàs tocat del bolet.
3: Déu-n'hi-do. De fet, aquestes setmanes enrere, el grup privat de Telegram, que tenim els membres, diguem-ne, de la Generació Digital, l'Star ens anava compartint notícies i comentaris amb un vídeo de què m'ha extret l'àudio perquè els nostres oients es puguin, diguem-ne, fer una idea.
8: Quin dia és? El dia de maig, dijous. Però de quin any? Què?
0: Bah, com diuen ara, buah, que sóc jo, literal, nano.
3: Directament, eh?
0: Directament, eh? És que és al·lucinant. Perquè és això, no? O sigui, tot va començar amb la notícia de la tornada de la Neo Geo,
3: sí,
0: i van començar a parlar entre nosaltres, no?, dels preus, de com està feta, si, sí, té una FPGA, sí, sí, si són xips, així...
3: Espera, Star. Però què és aquest soroll? Que teniu obres aquí a l'estudi de Tarragona? Per cert, no m'has dit qui hi ha avui. Qui tens, l'Albert Cots?
0: Albert Cots, sí, sí.
3: Val,
0: no el veig picant, eh? O sigui, no té les mans sobre la taula, no el veig amb un quilo.
3: Però, Dani, sisplau, pots equalitzar, filtrar, tancar la finestra o mirar a fer alguna cosa perquè acabi aquesta sorollada?
0: És que no m'havia donat jo d'aquest soroll. És que jo, clar, a casa meva el bloc on vist des de sempre que hi ha obres i per mi és un sou una miqueta habitual.
3: Ah, val.
0: Però no són obres. Té que veure amb les obres de la primera notícia que us porto avui. I per partida doble. Mira, per començar, les musiquetes que han posat avui tenen que veure amb Terminator,
3: sí,
0: perquè això és el que l'hagi vist la pel·lícula més d'una, més de 20 vegades, com és el meu cas, doncs recordarà que aquesta és la sintonia quan passa a Pico Boulevard, no?, al Tecnoir, a veure, pugeu una miqueta. Que és quan hi ha la Sarah Connor i li apareix el Terminator per primera vegada, no? Un cara a cara,
3: val,
0: no?
3: Sí,
0: és aquell,
3: sí,
0: moment,
3: sí, sí, sí. D'acord.
0: Pico Boulevard, va.
3: Val.
0: Doncs bé, començo perquè amb una notícia que és molt difícil de creure, que és Konami acaba d'inaugurar un nou centre logístic d'IMSD a Tòquio, un centre per capacitat per 2.000 persones, 2.000 treballadors.
3: Oh.
0: Això es diu el Konami Creative Front Tokyo Bay, i segons la nota de premsa, la llegeixo tal qual, diu, a més de l'entorn necessari per a la darrera tecnologia IMSD, el projecte també inclou instal·lacions d'ús múltiple, com ara tendes i estudis per a la transmissió d'esdeveniments, com poden ser els ports electrònics. amb l'objectiu de promoure l'entorn del districte d'Ariake i crear un ambient animat per tot el veïnat. Redolí, he fet un redolí.
3: Sí. Però tu, també has dit que era difícil de creure, perquè, sí, perquè has donat moltes dades. Per què és difícil de creure?
0: Doncs mira, perquè aquestes obres van començar, toca'm el tambor, al març del 2023. Han passat 3 anys. Uh-huh. Què dius? Què passa? O sigui, no, clar, és un edifici, 3 anys... No, és, però és que a Japó, 3 anys per fer un edifici és un temps descomunal.
3: Ja.
0: Para compte que sense exagerar, eh? Jo ho he vist a Japó, he vist aixecar un edifici de 3 plantes en 4 dies.
3: Què dius, home?
0: Dilluns havia un solar, divendres hi havia una casa on pots entrar i a viure. T'ho juro, que em mori ara mateix si no és cert. O sigui, imagina't, o sigui, en una setmana fan una caseta, home, 3 anys pel centre Konami.
3: Clar, clar, clar, aquí passa alguna cosa.
0: A no ser que a sota tinguin un CERN, no? O tinguin alguna cosa, un accelerador de partícules que no vulguin explicar, no? Però mira, però hi ha més obres, per això aquesta cirullada. Aquesta vegada han fet obres a Can Capcom. En qüestió d'un parell de setmanes s'inaugurarà el Capcom Mix. Capcom i X. Capcom Mix,
3: sí.
0: Això l'inauguren a un centre comercial d'Osaka i serà, és tota una planta de videojocs, de realitat virtual i activitats lúdiques que ara mateix semblen impossibles que això ho puguem veure a casa nostra. Ho recordo, som a maig de l'any 2026, estimats oients. Companyies com Konami, com ara Capcom, que podríem dir de tota la vida, expandint els seus negocis de maneres poc o gens virtuals.
3: Ui, compte, perquè veig el guió que interpel·laràs a Shigeru Miyamoto. Ves en compte, amb el que dius. Primer avís.
0: Vale, vale. Bueno, sí, ja sé jo que el Miyamoto el teniu una miqueta endiosat, però jo ho entenc, ho entenc, ho entenc. Bueno, el senyor Miyamoto, senyors, senyores, nens, nenes, robots, s'està fent gran.
3: Star.
0: Sí,
3: star.
0: No em refereixo a l'edat, no em refereixo a l'edat. Ara té 73 anys, de Camil 74. Vull dir que comença a dir coses que fan arronsar una miqueta el nas, pobre senyor, eh? És una manera, a veure, entén-me, molt tarragonina per referir-se a aquesta mena de fer, no?, d'aquesta gent que fa coses una miqueta de gent gran, saps? Ja, i diem, sí, que s'està fent gran, no?
3: Sí, sí, sí.
0: I m'entendreu, tot bé per una estrena, que és l'estrena de la pel·lícula Super Mario Galaxy, doncs fa setmana passada, fa 2 setmanes, 15 dies. Per començar, la dada és que de moment, maig de 2026, és la pel·lícula de l'any que més porta recaptat a escala mundial.
3: Sí, sí, és espectacular, és, eh?
0: 750 milions. Tanto, eh? O sigui, 4 xavalla que portes a la butxaca, eh?
3: Sí, sí. Va.
0: La segona, ara flipareu, és una producció xinesa que es diu Pegasus, que ha recaptat 640 milions. Pegasus l'heu vist, no?
3: No.
0: Sí, Pegasus, home, clar, Murillo, és normal. No sabeu quina pel·lícula és, perquè només s'ha estrenat a la Xina i als Estats Units. I dels 640 milions que ha recaptat, 638,5 són de sales xineses.
3: No, no val la pena fer-ho als Estats Units.
0: Ni a casa nostra, o sigui, no, la fan, tot s'ho fan ells i s'ho mengen ells, no?
3: Però estaves parlant del Miyamoto.
0: Sí, sí, perquè això ve de que, perquè vegis, diguéssim, el calaram que ha arribat a fer, o està fent Super Mario Galaxy, Miyamoto, que tot i guanyar això, un calaram de caldeu, no? L'home està textualment, ho diu així, desconcertat.
3: I per què?
0: Per què? Perquè la crítica, la crítica del cinema,
3: sí,
0: ell ha declarat en una entrevista que va fer amb un mitjà en japonès, us atribueixo, adapto una miqueta directament del japonès original, el Miyamoto diu, ens hem endinsat en un altre mitjà que no són els videojocs. Ve a referir que es dediquen a fer pel·lícules ara, no? Estem fent tot el possible per ajudar a donar energia a la indústria del cinema. No obstant, les mateixes persones, els crítics, que hem de suposar que defensen la indústria cinematogràfica, ens han estat molt negatius amb les seves crítiques.
3: Bueno, és que les crítiques és crítica. Vull
0: sí,
3: dir
0: que... però veja, vull dir que els crítics de cinema no els hi hagi agradat, però una pel·lícula de dibuixos animats i en Miyamoto no ho entengui, a veure, vull dir que és un oxímoron, no? Vull dir, és una miqueta el que passa sempre, no? A l'entrevista que li van fer, Miyamoto va fer aquestes declaracions, després, clar, riu, tot simpàtic, ja-ja, tal, però és clar, el Miyamoto l'heu vist alguna vegada amb cara seriosa, o enfadat?
3: No.
0: És que sempre riu.
3: Sí, és veritat.
0: Llavors, clar, quan diu les coses, no saps si ho diu empipat, com una mona, o bé, no.
3: Sí, sí.
0: Li treu ferro, no? Per cert, Murillo, si em permets, ja que em deies abans que interpel·lava el senyor Miyamoto, ara voldria, atenció, podeu baixar una miqueta la musiqueta, que és una cosa sèria, voldria interpel·lar el senyor Panini.
3: Panini?
0: Senyor Panini.
3: Els
0: dels àlbums i cromos.
3: Sí.
0: Senyor Panini, si ens escolta, o si algú li pot fer arribar l'encàrrec i el nostre missatge, ens hem assabentat que acaben de treure un àlbum de cromos. de Mario, i aquí el Generació Digital, doncs el Flasco, el Murillo, el Laia, mi mateix, el Pazos...
9: Però passa per tu, tio. Però...
0: Ens faria... No, no, jo, a veure, és un anunciament de la ràdio pública i vull fer una miqueta oficial, Murillo, sisplau, bueno. Sisplau, no? Vull dir que ens faria molta il·lusió si el senyor Panini ens pogués regalar uns quants àlbums, uns quants sobres de cromos, saps? O sigui, perquè aquí també som fills de Déu. Gràcies.

0: I ara una notícia de pinballs. Més variat impossible, eh?
1: Impossible, impossible. Sí, sí. Però més que una notícia és un colorari del que deia al principi de les meves idees i propostes, no? De quan jo les deia, escolta, i si féssim això, i féssim allò, te deia, però on vas, home, on vas? I mira, 20 anys després, doncs resulta que funcionaven, no? Doncs mira, jo fa una pila d'anys, quan els preus dels enviaments postals ho permetien, és que ara els enviaments... No és culpa correus, o sigui, és correus, missatgeries, els serveis postals americans, anglesos, tots, no? Doncs quan estaven bé de preu, jo em comprava forces revistes americanes de pinballs. Digue'm friki. Ja. Pots dir friki tranquil·lament, eh? O sigui, eren...
0: Friki.
1: Friki, gràcies. Amb un número molt antic d'aquests que em comprava, doncs entrevistaven a un senyor, John Gates, es deia, que vivia en un poble, atenció, de 750 habitants. Un poblet. El poblet es deia McLean, a Illinois, no?
0: Val.
1: I ell deia que havia muntat, explicava que havia muntat una mena de museu amb 100 pinballs.
0: Molt bé.
1: Això és una mitjana d'un pinball cada 7 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs fa uns dies allò que vaig a veure, no? Me'n vaig recordar, vaig a veure què fa aquest home, no? Bé, estava buscant una miqueta per internet, i bé, a banda del seu museu de pinball, que ja era una cosa, doncs, per tractar-la de vostè, doncs ara resulta que també té un museu de màquines arcade, però un d'aquells a l'americano, saps? O sigui, allò que dius... No, aquí el garatge... No. O sigui, la nau industrial que no veus al fons, que tens que mirar amb uns prismàtics per veure on està la sortida, no?
0: Sí, sí.
1: A més, té una mena de Airbnb, no?, de cases rurals. Té un petit hotelet que s'ha muntat també, saps? O sigui, s'ha muntat com un parc temàtic al seu poble, que en temporada baixa aquest senyor rep una mitjana... Temporada baixa vol dir, doncs, a mateix.
0: Sí, sí, o sigui, sí, sí.
1: Doncs a mateix rep 2 dotzenes de turistes al dia, 24 persones al dia. Temporada alta, 200.
0: Déu-n'hi-do.
1: El mateix que deia abans el Francesc, no?, de poblet, de tenda de Pokémon,
0: sí,
1: de targetes, doncs una cosa allà, que perquè va gent allà. Doncs aquí una miqueta el mateix. O sigui, aquí va gent expressament al poble de McLean, Illinois, per veure tot aquest museu i totes aquestes coses i sales de jugar, no? Ara no voldria desmereixer cap associació arcada de casa nostra, que n'hi ha moltes i molt bones, ni dir que ho fan malament, eh? No ho estic dient ni ho estic suggerint, eh? Només que, mira, fent les coses d'una manera una miqueta diferent, i francament, com us deia, si algú m'hagués escoltat el seu dia, ara potser, i només potser, no serien pobres. I com ja sabeu, els pobres són els que tenen crostes al cul.
0: A mi, del que has explicat, el que em fa gràcia és que tu fa una pila d'anys vas veure aquest personatge, no?
1: Sí.
0: En aquest poble. Tu t'hauries apuntat en algun lloc i anys després t'hauries dit, a veure què està fent aquest home?
1: Sí, el meu cervell és molt estrany. O sigui, funciona d'una manera... Té una sinapsis una miqueta...
0: Però t'ho allò... apuntes o com...
1: No. Allò que estàs mirant i en sec veus un pinball...
0: Sí?
1: O sigui,
0: i dius, aquell i que dius, vaig veure...
1: Sí, ara, és veritat, el senyor Yates... Ai, què devia fer el poble aquest? Calla, sí, sí. Vaig a mirar, no? Allò que... I te'n recordes... No sé perquè me'n recordava del nom, a més,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Yates, no sé, no sé per què... Em passa molt sovint, eh? Allò que vas cercant alguna cosa... per Bing, per Google, per internet, i vas saltant d'una a l'altra i dius, ai, mira, me'n recordo d'aquelles capses de caset, me'n recordo d'aquells disquets raros, me'n recordo d'aquell allò que havien fet per l'Atari Portfolio, a veure si han evolucionat, a veure si han continuat fent, i mira, vaig refent la meva vida.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: Doncs mira, ara que has comentat que has baixat la música, que l'has fet baixar el Dani pel el tema del Panini...
1: Senyor Panini.
0: Senyor Panini, val, d'acord.
1: Bueno, germans Panini, que és una família honorable.
0: Sí, no, és que he pensat, tema cromos.
1: Som-hi, damunt de la taula. Hem obert el meló dels cromos.
0: Sí, sí, perquè tinc algunes preguntes a veure a Laia, Francesc, Estar... els meus fills ja són grans, val? Són grans, ja...
1: Defineix gran.
0: 24, 25 el gran, 18 el petit.
3: Grans.
0: Val. Són grans i tots treballen, fantàstic. Jo recordo quan eren joves que els hi comprava cromos i recordo la imatge de a l'escola, abans d'entrar... o després d'entrar, que estaven amb el feix de cromos, intercanviant, etc. Fa molts anys que això no ho veig. Soc jo que no em fixo o encara continua havent-hi gent que...
1: Estem parlant de fa uns 10 anys, diguéssim.
0: Sí, 10-15
1: anys. 10-15 anys, per explicar-nos.
4: Encara es fa. Segurament no és tan multitudinari ni massiu com abans, perquè en els patis dels col·les avui al dia els nanos tenen molts tipus d'aficions diferents.
0: Sí.
4: Segurament es compren les targetes digitals o tenen cromos digitals del FIFA, no? Obren sobres digitals d'aquests, i per tant potser no ho porten a classe ho porten en el mòbil, i a vegades en el col·le ja no els deixen tenir el mòbil a l'hora del pati, però passa, eh? Vull dir, vas a aquests llocs on avui en dia es reuneixen específicament per col·leccionar, i hi ha molts nens. Encara, afortunadament, no tots som gent gran. Hi ha nens, hi ha noves generacions que també col·leccionen cromos.
3: El que no decau són les cartes Pokémon.
0: Aquest és un tema, eh?
3: És un tema, perquè s'han fet fires només amb paradetes de sobres i gent intercanviant i vendre cartes.
1: Ha sortit una nova sèrie de Màgic, ha sortit també el Lorcana, de Disney, que està pagant molt fort, també, o sigui, és una cosa... Però, clar, aquests cromos no són estrictament col·leccionables. Saps? Vull dir,
0: tens són cartes de jugar, no?
1: Sí, cada carta té una puntuació i unes virtuts que fa servir per una partida de joc. El cromo convencional és...
3: N'hi ha el que s'enganxa a l'àlbum.
1: Sí, n'hi ha 200 i n'has de fer 200. Ja. I has d'omplir el cromo. És completisme.
0: Sí.
1: Vull dir, és col·leccionable igual, però l'objectiu és un altre, diguéssim. Mm-hmm.
0: Jo l'altre dia vaig veure el Creative on Japón, que veig de tant en tant, i veia una cosa que també es veu que s'està posant de moda, que em sembla molt curiós. Ara no em recordaré el nom que li diuen, que és, tu tens una carta Pokémon, per exemple, i dius, mira, jo perquè tingui més valor la porto a un no tassador, sinó que...
4: Les portes a un sistema de gradació.
0: Això, gradear. Exacte. Llavors te la posen a dins d'un sobre més allò que no es pot fer malbé.
4: És un metacrilat de plàstic...
0: Directe,
4: és un metacrilat de plàstic directe que aquí, si l'obres, el trenques.
0: Val.
4: Per evitar les falsificacions o que tu puguis intervenir. Això ve dels americans, que són grans col·leccionistes de cromos, diguem-ne.
1: De béisbol.
4: En el seu cas, els nostres cromos per ells han sigut targetes, les targetes, i com deia al start, les més tradicionals i les més antigues, les que hi ha des dels anys 20 i aquestes coses, són jugadors de béisbol.
0: Val.
4: I és una targeta, tens un costat la cara del senyor i per darrere algunes estadístiques, no? Pues home runs fets, tantes primeres bases, tantes eliminats i aquestes coses, de bàsquet, de futbol. I allà, com que el tema del col·leccionisme és molt potent, va arribar el moment en què aquestes targetes tenien molt de valor col·leccionista, molta raresa, i van començar a aparèixer empreses que el que es dedicaven era a certificar que aquella carta era autèntica, i bé, sobretot, el que és molt important en el col·leccionisme, el seu estat. Perquè no és el mateix quan tu vas a comprar alguna cosa que sigui una R, sigui una S, a l'estat en el que es troba, si es troba usat, si té alguns desperfectes, si es troba en molt mal estat, etc. I clar, això és una opinió del que te la ven, que diu, en buen estado, i tu després dius, home, que li ha passat un tanque per sobre o què, no?
1: Diu, casa de no fumador.
4: Exacte, no? Aquestes coses, no? I llavors què passa? Aquestes empreses, diguem-ne, hi ha hagut merder amb aquestes empreses, bé, xullo i coses d'arrere, no? Però en teoria tu els hi portes el teu, ells t'ho agafen, tu posen amb un metacrilat amb la seva valoració. Llavors veus aquestes cartes que posa 9,1, 8,6 i 7, o el que sigui, no? I llavors, clar, això el que garantitza és que dintre d'aquell metacrilat tancat allò està en aquesta condició. I mentre estigui això, és especulable, ho pots portar a subhastes i ningú posa en dubte la qualitat d'allò que s'està venent. Mentre que si és allò per correu, en fotografia, doncs, bueno, hi pot passar qualsevol cosa.
0: Això, evidentment, costa diners, és a dir, tu comportes
4: això...
1: Però ho fas amb cromos que ja valen.
3: Saps que valen,
0: Laia, tu has fet col·leccions de targetes, Pokémons...
3: Jo actualment de targetes estic fent d'anime.
0: D'anime?
3: Per exemple, vas a, jo què sé... al voltant de l'Arc de Triomf, que hi ha totes les escenes friquis, pots comprar els sobres que venen amb la galeta i una targeta.
0: Val.
3: I són personatges d'anime.
0: Molt bé.
3: I quan era petita vaig enganxar l'època de les Witch i dels àlbums de cromo de les Witch.
0: Sí, ah, molt bé.
3: Que per les fans de les Witch tornaran a editar els còmics.
0: Ah, molt bé. Molt bé.
3: Sí, em va fer molta il·lusió llegir
4: tot
3: això.
4: Tot torna, tot torna.
0: De fet, Francesc, has portat, avui que sabíem que parlaríem de cromos, una col·lecció de cromos de videojocs.
4: De videojocs. N'havia tingut una que segurament recordareu a Star, potser, aquella que era de videojocs de 8 bits i que quan arrencaves el sobre que era autoadhesiu, en el paperet del sobre hi havia algun poke o alguna cosa.
1: Sí.
4: Aquesta no la vaig arribar a completar mai.
1: Que eren caràtules dels videojocs.
4: Exacte, eren portades. Sí. Aquesta no la vaig arribar a acabar mai i, de fet, va desaparèixer a casa meva i és una llàstima, perquè només tinc un parell de cromos que vaig trobar en algun lloc que em sobraven. Sí. Però la que sí que vaig fer, i mira, em va agradar molt perquè no eren cromos, eren targetes. És una que es deia Superplay, de Sega, de les cases de Panini, amb el seu àlbum petit, amb les seves fulles de plàstic, i on pots posar i treure totes les targetes, i tot són portades de Mega Drive.
0: Oh, que bonic!
4: És una passada, perquè el tinc complet. El vaig completar anant a Can Panini, allà a Torroella, amb la moto, a buscar les targetes que em faltaven.
1: Senyors Panini, que aquí som fans, que aquí s'ho correm, que aquí el Blasco, amb el fred que fa amb la moto, pobret, anant cap allà a completar.
4: De Palafrugell a Torroella, a completar àlbum. Vaig completar també l'àlbum de Mèxic 86 allà, i els dels Mundials. I de fet, curiosament, Albert, avui una de les coses que jo encara faig amb el meu fill és completar la col·lecció del Mundial de Futbol.
0: Molt bé.
4: És la que faig cada 4 anys, no em veu? I mira, just avui ja han sortit i l'he comprat els 3 primers sobres de la col·lecció.
0: Molt bé.
4: Pensa que tinc tots els àlbums del Mundial completats des d' Espanya 82.
0: Uau, m'encanta això. Mira, jo he portat... Super,
1: abans que teníem els iogurts que te regalaven cromos.
0: Sí, exacte. Sí,
1: sí. Era molt maco, això.
0: Mira, de fet, em porto jo un, que és el campionat de Liga 78-79. No està complet. És curiós perquè estan tots els equips. L'únic que està complet és el primer, que és el Rayo Vallecano i el Barça, que segurament el meu pare em va ajudar a poder, doncs, tenir l'Artola,
1: fins
0: el Ramos...
1: Fins que es va cansar i va dir, mira, nen,
0: exacte.
1: Més.
0: Heredia, Asensi, i l'empresa que feia això es deia Disgra. Després he portat també La batalla de los planetas, Éxito en televisió, Libro para cromos.
1: Aquest el tinc acabat, jo, també.
0: Aquest no el tinc acabat, preciós, el trobo preciós, absolutament, m'encanta.
1: Cromos de cartró.
4: Dels de cartró que s'havien d'enganxar.
0: S'havien d'enganxar, i després un que, bé, l'he trobat i dic, el portaré perquè és que m'ha fet molta gràcia. De fet, l'ha vist la Laia i diu, això era teu? Dic, sí. Hechos y soldados del siglo XX.
1: Home.
0: Libre de cromos i autoadhesivos, eh? Aquest sí que...
1: Home, aquest ja era ja lujo.
0: Lujo.
1: Era lujo,
0: i
1: eh?
0: Tenia una cosa fantàstica, que després es va donar molt, que aquest, en el fons, eren, doncs, vaixells de guerra, soldats de guerra, etc. I hi ha alguns que estan, que són d'or o de plata, que brillen, eh? Vull dir que...
4: Aquesta és una mena d'il·lustracions que la gent de la nostra generació ho recordarà, perquè són tipus Libro Gordo de PTT.
0: Sí, exacte.
4: L'enciclopèdia infantil, amb aquesta il·lustració currada ben feta,
1: un senyor dibuixant.
4: Sí, senyor, amb aquarela i pintura, allò no barat. No.
0: I a la primera pàgina, una cosa que m'ha agradat molt, i a més està la lletra meva, que jo hauria tenir, doncs, 9 anys, mira, un poble... 7 anys i mig, poso!
1: Mira!
0: 7,5 anys! Hòstia, per favor, Albert, això era l'any 77, eh? És fort. El tema, hi ha tots els números, perquè tu anessis posant quins tenies i quins no. Sí, i quan anaves als encants o a qualsevol lloc, doncs poder intercanviar-ho o comprar-ho.
1: I anar amb la xuleta, anar amb el teu paperet, apuntant els números que hi havia i tal.
0: I després hi ha una cosa, perdona, Estar, molt trista, i és que quan tens 7 anys i mig i hi ha un apartat on hi ha un pòster de 4 cromos junts que fan un dibuix, que si no ho poses bé queda fatal, doncs quan ho estic veient ara, tapant les lletres, etc, dius, hòstia, Albert...
4: També t'haig de dir, Albert, que jo n'he muntat molts d'aquests, de 4 o més d'un, que moltes vegades el cromo està mal tallat i et fot l'aire, et fot molta ràbia.
3: O de diferent color, un cromo blanc.
1: Això té justificació, penseu que jo aquí fèiem servir el pegamento y medio, que era com una pasta, clar, tu ho poses centrat, però quan apretes, la pasta... rellisca, llavors, clar, s'acaba enganxat, però no perquè tu estiguessis ja una mena de Parkinson, o estiguessis nerviós, o excitat,
4: o portaves ja molts cromos enganxats amb l'imedio, i tots sabem que l'imedio...
1: Sí, el pagament, si entra pel nas, surt per les orelles.
0: D'aquestes coses que estic ara llegint i veient, com aquestes històries de guerra, m'agradaria saber qui hi havia al darrere, quins il·lustradors doncs hi havia dibuixant això, que igual eren doncs catalans, que es dedicaven a fer, doncs, no sé, dibuixos, i mira... segurament han passat sense pena ni glòria.
1: Tu t'imagines uns fills al col·legi, ton pare que treballa, i el nen, el meu pare fa cromos.
0: Imagina't, eh? Sí.
1: Oh, mare de Déu,
0: bestial, senyor. Bestial. Doncs sí, hi ha molts exemples d'aquest tipus d'àlbums, àlbums que, per cert, ara jo crec que no existeixen, eh? O Hechos y Soldados del siglo XXI.
1: No.
0: Ara sortirien drons, no?
1: Sí, no, perquè abans n'hi havia molts que eren moltes sèries, entre cometes, educatives.
0: Sí.
1: No? Havien el típic, el dels monstres, havia el de futbol, havien els de la natura,
0: és veritat, els arbres.
1: Billetes del mundo, animals. La naturaleza o fauna i flora.
0: Tot en castellano, Star, és verdad.
1: Sí, clar, eren tots així.
4: Però pensa que era una forma de que els nanos tinguéssim a l'abast una mena de diguem-ne que mini enciclopèdia d'algun tipus de temàtica que havies col·leccionat i t'ho havies passat bé, cotxes, avions de combat, o què fos. Avui en dia, quan necessites veure això, te'n vas a internet i ja ho tens tot.
0: Però, Star, quin és la marca que fa millors àlbums?
1: Panini.
0: Val, molt bé.
1: Ben fort, ho diré un altre cop. Panini. Senyor Panini, sisplau, escolti.
0: Escolta'm, és que, perdona, podria ser un bon regal també per la reprograma de temporada.
1: I tant, i tant. Escolta, i qui no pugui accedir a aquest regal, que sàpiga, ara publicitat encoberta, sí, que aquest àlbum de Panini
0: del Mario,
1: que és de Panini, no sé si ho he dit,
0: sí,
1: val 4 euros només. L'àlbum, i no sé si són dos o tres sobres.
0: Val.
1: Escolta, o sigui que jo ara potser, quan surti ara aquí de Catalunya Ràdio, potser faig una bogeria, eh?
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, anirem parlant, i fantàstic poder parlar en un programa de videojocs també de cromos, eh?
3: Ja
1: cromos,
3: veus.
1: Cromos de Panini.
0: Exacte. Estar, Laia i Francesc, gràcies per fer el programa d'avui.
3: A tu, gràcies
0: a tu. Que vagi molt bé, i gràcies també a l'Albert Cots i al Dani, eh? Adéu-siau.
5: You win!

0: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana, sessió de ritmes greixosos per consumir a mitjanit. Rhythm and blues, soul i funk, sense ganes de fer pensar, amb els peus a terra i sense coartada intel·lectual. Gaudirem d'artistes amb vocació hedonista, perles del blues contemporani, perles del rocksteady i singles de col·leccionista. Arrenquem amb els Gambo. Benvinguts al Jazz Batussi.

0: començat amb una versió de Free Single and Disengage, una composició de Huey Piano Smith en mans dels Gambo, una formació de Milwaukee que funciona des de final dels anys 90 i que compta amb la complicitat del productor The Rested Development. Per altra banda, Huey Piano Smith va ser un dels herois del rhythm and blues de Nova Orleans entre els anys 50 i 60 i un gran perjudicat de l'expoli de drets d'autor que es practicava tant a l'època. I no sortim de Louisiana perquè anem amb un jove talent del blues, D.K. Harrell, cantant, guitarrista i compositor, que viu estilísticament alimentat del rhythm and blues, de gospel, de blues, un clàssic. A vegades us pot recordar una mica B.B. King en la seva manera de tocar la guitarra i té molt bon directe. En aquests moments és un dels habituals en els festivals de blues d'arreu. Escoltem-lo amb aquest Praise This Blues.
1: If you listen to the blues, don't be ashamed. For the blues and the gospel are just the same. Amen. Amen.

Raise This Blues, o com tenir un peu a l'església i l'altre en un club de blues, un club de pecat. Era la veu i la guitarra de D.K. Harrell. I ara anem amb un quartet que va marcar una època a principis dels 2000. Parlem dels Four Chants, una formació que tenen claríssim el llenguatge del jam blues i que han estat referència per un munt de músics amants del so retro. Jimmy Sutton n'és el contrabaixista i productor, tot un especialista en sons d'arrel, i Jonathan Doyle n'és el saxofonista, que després ha seguit carrera en solitari i que heu pogut sentir aquí al Jazz Batussi en anteriors temporades. El guitarrista no és un altre crac que Joel Patterson, també tot un especialista. Anem, doncs, amb aquest Southside Rock, The Four Chants.

Així de directe i senzill sonava aquest Sausage Rock amb els Four Charms. I ara seguirem amb els Blue Moon Marquee, que els vam sentir fa un parell de capítols. Els vàrem escoltar a duo, doncs avui els escoltarem a quartet. El tema es diu Hound Dog on a Chain i té aquella flaire tan seductora del boogie blues, pantanós, cru, picant. Això és Hound Dog on a Chain.

Doble càrrega. Primer han sonat els Blue Moon Marquee i després els Cuddly King and His Cocks, que encara que sonin com uns puretes, són gent bastant jove. Una banda alemanya influenciada pel rhythm and blues i el jazz dels anys 40 i 50 del segle XX. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja es va tossir, i avui estem escoltant una secció de rhythm and blues, blues i altres derivats. Ritmes greixosos com un pollastre l'has menjat de peu a mitjanit. Anem amb tot un clàssic ara, amb Stag Lee, un tema que ha estat versionat un munt de cops i que avui escoltem en la veu de Mark Buzzard, el fill de l'honorable Ted Buzzard, guitarrista dels mítics Boogie Kings. A veure com li sona aquest Stag.

Algú podria explicar per què sempre fan fade out en un solo de saxo? Això no és just, això no és just. Stag Lee era la veu de Mark Broussard. Stag Lee és tot un clàssic del folclor americà, una lletra que s'inspira en un crim que va tenir lloc a Sant Louis en 1895. Un tal Lee Shelton va matar a Billy Lyons. N'han fet versió Nick Cave, Lloyd Price, Dr. John i un llarg etc. Anem ara amb una veu femenina, la de Diane Ward, que junt als Kevin Finger Collective ens porta aquest Per què no te'n vas de casa?

0: I don't know, that's what I got right now.
1: Era la veu de Diane Ward, Juna, Kevin Finger Collective. Kevin Finger és un productor, DJ i multiinstrumentista argentí que milita en això, en ritmes afroamericans que van del soul al rhythm and blues, del boogaloo al funk, i que té un segell que es diu Finger Records i que està vinculat als mítics Acid Jazz Records, un tio molt interessant. Anem ara amb Rob Picazzo, cantant, compositor, que hem punxat aquí alguna vegada i que estilísticament és agradable d'escoltar, però que a vegades la seva veu et pot fer ballar el cap. Sí, perquè l'imposta bastant i en temes li queda molt bé i en d'altres et pot arribar a carregar. En aquest cas, en aquest tema, no carrega en absolut, tot al contrari. A veure què us sembla aquest I want the money, vull la pasta.

Era la veu de Jimmy Hughes, cantant d'Alabama, que a mitjans dels 60 del segle XX va fer alguns bons singles amb la complicitat de Rick Hall, el cervell darrere dels mítics estudis Muscle Shoals. Sempre a cavall del gospel, del rhythm and blues, doncs Hughes va tenir aquesta carrera efímera que va deixar algunes perletes com aquesta versió que hem sentit del High Heel Sneakers. Anem ara amb una veu femenina, és la de Barbara Perry i el seu A Man Is a Mean Thing.

Segueix a la sintonia d'ICAT, això ja és Batussi, ja sabeu que podeu escoltar i compartir aquest i tots els capítols Batussi al podcast a ICAT.cat i a la plataforma 3CAT. I ara anem amb tot un històric, Terry Callier, personatge a vegades difícil d'ubicar estilísticament perquè va trepitjar diferents àmbits musicals, el folk, el rock, el soul. De ben jovenet va començar cantant en una banda de duop, després va fer alguna gravació amb Chess Records, en l'escena del blues de Chicago, però una vegada va escoltar el saxo de John Coltrane, li va canviar el concepte musical i va començar, doncs, a investigar camins inexplorats per ell. Potser també li hauríem de dedicar un especial a Terry Callier. De moment, escoltem-lo amb aquest blues.

Blues era la veu i la guitarra de Terry Callier. Ja esteu sentint, avui estem remenant veus potser no tan conegudes, bé, la de Callier sí, però amb altres artistes que no van trepitjar el Billboard, però que ens emocionen, que ens toquen el vora viu, que ens fan pessigolles. És el cas del proper convidat, Reuben Bell, un cantant de Louisiana que té poc material com a solista i va ser més un corista d'altres formacions com els Casanovas, els Belltones. Avui el recuperem amb aquest Superjoc.

La ració, primer ha sonat el soul funk de Reuben Bell i després hem tornat als nostres dies amb la veu de l'encantadora Trish Toledo des de Carson, Califòrnia. I ara viatgem fins a Suècia, fins a Estocolm, per sentir el pols d'una banda que combina com pocs el so del rhythm and blues amb l'ska. Parlem dels The Beat from Palookaville.

I don't know. Eren The Beat from Palooka Bill versionant el tema que va fer famós Steve Alaimo. I parlant de versions, us en recordeu del temacle de soul Mr. Big Stuff de Gene Knight? Doncs Donoya Drake en va fer una versió amb accent jamaicà. A veure què us sembla aquest Mr. Big Stuff.

Per a la veu de Dono i a Drake. Manyacs, les agulles del rellotge ens persegueixen i ens assenyalen, com no, la sortida. Així que anem desfilant avui amb Tommy Tornado, un saxofonista a cavall del jazz, del soul, de l'esca, i que ha tocat amb Rico Rodríguez, Derrick Morgan, Alton Ellis, The Heptones, Ernest Ranglin i un llarguíssim, etc. Avui el fem passar amb un instrumental anomenat Tight Spot.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut pollastre a mitjanit, espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

etapes, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No, no em facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en el testament trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Diuen que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...